cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

from me. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda,

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Tomb inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques. El bloc de l'esquerra avantatja el de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava a una diferència de prop de 5 punts per l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Bona nit. Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà els pròxims 4 anys al país nòrdic. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop, això sí, amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi, s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge d'anades i vingudes, una nit d'infart, amb un primer sondeig de la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts. Però a mesura que avançava el recompte s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat, és a dir, vindrà d'alguns milers de vots o potser només d'un diputat. El que sí que està clar és que l'extrema dreta ha baixat i ha perdut almenys 3 punts.
1: Més notícies, Carola Gil.
3: L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril.
1: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que no estan finançats per la sanitat pública i que per això no hi ha dades de quants menors els estan prenent.
1: Les línies T4, T5 i T6 del Tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. També ha d'especial a Tàrrega, Marta Vives.
5: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
6: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
5: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament.
1: Esports, el Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
3: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
1: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
3: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
0: Fins aquí les notícies.
7: Molt bon dia, matiners. És dilluns, comencem la setmana. Què tal, com esteu?
8: Adormidets.
7: És que m'encanten les cares de dilluns, eh?
8: Home, són les pitjors, eh?
7: Maiol?
9: Bon dia. No recordava que havia de pujar. I dic, ja, no, perquè no sabia l'hora que era. Ja pensava que encara no eren les 5.
7: Estàs adormidet, també.
9: Una miqueta. Una miqueta. Dilluns sempre costa una miqueta més, aquesta hora.
7: T'ha fet un endo?
9: Ja en portem un, sí.
7: Vinga, va, amb tots els ànims, arrenquem el programa.
10: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: ja va, molt bon dia, matiners. Avui és dilluns 14 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hem tingut una nit totalment encalmada i serena, amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara serà, o diuen que podria ser, una mica més estiuenc. Fabiana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Reus el sol sortirà a les 7:35 i aquí el dia durarà exactament 2 hores i 32 minuts.
0: Clara García, també bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Arrenquem la setmana amb un titular que ens ha cridat l'atenció. En una entrevista amb El País, Zoran Mamdani, l'alcalde de Nova York, ha assegurat que la democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats.
0: I avui també al matí de Catalunya Ràdio, Major Roger, bon dia.
2: Molt bon dia. Avui parlarem dels riscos de la intel·ligència artificial després d'un cap de setmana plegat de novetats. Visitarem la nova exposició immersiva de Dalí que s'inaugurarà aquesta setmana i farem agora esportiva, que el Barça va guanyar.
0: Res més a afegir.
2: Ja està. Mentre ho seguim dient així, la gola esportiva sempre anirà bé. Ja,
0: bé, arrenquem la setmana amb tots els sentits posats en una cançó en format acústic. I és que quan un solista o un grup queden, doncs això, despullats d'un estudi i el sentim en directe, podem calibrar molt millor el seu talent. El 14 de setembre de l'any 2012, Swedish House Mafia descobria el món Don't You Worry, un èxit global que van interpretar en format acústic a la BBC i sonava així.

0: oients matiners de la ràdio, don't you worry, evitem les preocupacions que prou en teniu de llevar-vos a aquestes hores.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada, com és habitual, Donald Trump ha omplert les xarxes socials i també els portals de notícies amb les seves declaracions que sempre cauen, doncs, com una bomba. Després de dos dies de visita a Irlanda, marcats, entre altres coses, per comentaris fora de lloc, que han tornat a obrir el debat sobre la reunificació irlandesa, el president dels Estats Units ha anunciat que retirarà els aranzels al whisky irlandès. La reacció ha estat aquesta.
3: Tothom m'ha estat perseguint. Em diuen, ens fas un favor? És tan injust el que està passant. Podries, si us plau, retirar els aranzels del whisky irlandès? I els he dit, en nom dels Estats Units d'Amèrica, trauré els aranzels del whisky irlandès.
2: Com veieu, el seu anunci ha desfermat l'eufòria entre els assistents del trofeu de l'Open d'Irlanda. Si compleix les seves paraules, el whisky irlandès deixarà de pagar l'aranzel del 15% que s'aplica actualment a bona part dels productes europeus que entren als Estats Units. Al ritme que anem, potser ens sortirà més econòmic omplir el dipòsit del cotxe amb whisky que amb gasolina.
0: Quines idees, Carola, sí, aquestes hores del matí. Saca el whisky Chelly, el tramo té clar, eh? Com recaptar vots, mare meva.
2: Exacte, aquest, bueno, va, però ho fet, no?
0: De cara, sí, ell ho té claríssim.
2: A les eleccions de mig terme.
0: El més trist és que l'acabin votant. Exacte. Gràcies, Carola, fins ara.
2: Bon dia.
0: Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per iniciatives com la del Raül. Alerta, recorrerà 100 quilòmetres per visibilitzar la malaltia dels seus fills. Andreu Merino.
4: Té 60 anys i dissabte que ve farà a peu els 100 quilòmetres que separen Madrid de Segòvia. L'objectiu és donar visibilitat a la parapèsia espàstica familiar, la malaltia que pateixen els seus dos fills. És una patologia neurològica rara, hereditària i degenerativa que va afectant progressivament a la mobilitat de qui la pateix. La iniciativa del Raül va acompanyada d'una crida a recaptar fons per la investigació científica d'aquesta malaltia.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La ciència ha descobert el so que hem d'escoltar per activar la neteja del nostre cervell, Marta.
5: Sí, a veure, és el que es coneix com el so rosa, que és molt semblant a la pluja constant o, per exemple, l'aigua que sentim de fons d'una cascada, i he buscat algun efecte i seria una cosa més o menys així. Una mica potser més fluixet, així que et relaxem.
0: Però diguem que la freqüència, el so, el dia de ser aquest, eh?
5: Exactament.
0: Que bé, ara que els que esteu allí escoltant-vos...
5: Està bé.
6: Genial per despertar-se.
5: Què ha passat ara? Doncs que investigadors del MIT han descobert que petites ràfegues d'aquest so rosa mentre dormim, doncs el que podem fer és potenciar les onades lentes del cervell i això fa que hi hagi molt més moviment del líquid cefalorraquidi dins el cervell i això ajuda a eliminar els residus que s'acumulen. Ara, a més, també volen estudiar si aquest mecanisme podria millorar la memòria i la capacitat cognitiva o fins i tot ajudar a prevenir malalties neurodegeneratives.
0: Miquel Abres fa un homenatge molt especial. Ot Serra.
7: El meu país és l'Empordà.
8: El meu país és l'Empordà és la cançó amb què el bisbalenc Miquel Abres homenatja Lluís Llach i el seu clàssic País Petit. Fa uns mesos Abres va impulsar una declaració d'amor cap a la seva terra en forma de música i ara hi ha sumat un dels seus ídols. Tal com llegim al Diari de Girona, la idea de cantar plegats va ser possible gràcies al pianista que posa aquestes notes que sentim. És Francesc Cabello. Abres li va enviar la versió original i, per sorpresa, va rebre un missatge de Llach en què li proposava cantar-la junts.
0: Atenció, perquè les cartes Pokémon Les cartes Pokémon podrien ser les monedes del futur.
5: A veure, això és el que...
0: Està quedant un any guapíssim, eh?
5: Això és el que diu un inversor i col·leccionista dels Estats Units. Òbviament no podia ser d'un altre lloc. Clar. Es diu Peter Levin i té una teoria. Diu que si arribés un apocalipsi, les cartes Pokémon es podrien convertir en una divisa real. Per què? Doncs perquè, segons ell, quan tot falli, aquestes cartes no es devaluaran i per això aconsella a tothom que en compri ara i es converteixi en un mestre Pokémon abans que tot esclati.
9: Ara em convertiré en mestre Pokémon al costat del meu company Pikachu.
10: Alguna cosa més a afegir?
5: No, és que m'encanta aquest tall. L'home té més de mig milió de cartes Pokémon, eh? Ah. Més de mig milió de cartes.
0: Home, clar, per això ho diu, clar, el tio.
5: Clar, les té guardades com a moda d'inversió i diu, mira, ara que no en tindreu, jo em faré ric. Clar. Les cartes, per cert, les més rares podrien arribar a valdre una autèntica fortuna. La més cara registrada és una Pikachu del 98 que has de vendre per gairebé 17 milions de dòlars al febrer d'aquest any.
6: No,
5: 17 milions de dòlars.
0: Per una
5: potser
0: carta
5: no
0: Pikachu?
5: Va tan mal encaminat, eh?
0: Ja podem estar regirant a casa, també els oients que ens estigueu escoltant, si teniu alguna carta Pikachu.
5: Ostres,
0: perquè 17 milions em sembla una barbaritat.
5: Sí, era una edició especial, no sé què, no sé què, però si tinguéssim aquesta carta no estaríem aquí.
0: El que estava a punt de dir, alguna cosa estem fent malament. Per tant, fem-nos una revisió per començar la setmana.
5: I tant.
0: Pikachu Power.
11: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta a Pericat. I tal dia com avui, un 14 de setembre, s'inaugurava una estàtua per recordar Amy Winehouse a Londres.
1: És una estàtua de bronze de mida real que podem trobar a Camden, al nord de Londres. El seu pare, Mitch Winehouse, va dir que ella estava enamorada de Camden i, per tant, que era el lloc on els fans també havien de coincidir amb ella. Darrere d'aquesta escultura hi ha l'escultor Scott Eaton i en l'estàtua se la pot veure a ella amb un vestit, un cinturó, la mà al maluc i el seu famós pentinat.

0: per enyorada Amy Winehouse als matiners de Catalunya Ràdio. Pels que ens seguiu ja sabeu que el programa som fans de les persones que fan contingut en català a les xarxes socials. Avui us volem parlar del compte de l'Òscar Sensac. El seu compte és exactament així com sona, Òscar Sensac, tot junt. Ell mateix ens explica per què va decidir crear aquest compte.
1: Bon dia, matiners. Per què vas crear Òscar Sensac? Doncs perquè em venia de gust per alguna cosa que realment sentís meva. Sempre he viscut el català, la nostra cultura, les tradicions i la manera de fer de casa nostra amb molta naturalitat. Però em vaig adonar que a les xarxes faltava una mica de contingut en català fet des de la proximitat, amb humor, i sense donar lliçons a ningú. I vaig pensar, i per què no?
2: Doncs l'Òscar Sensac explica, per exemple, d'on venen personatges molt coneguts de la nostra cultura popular, com la Maria Castanya.
1: La Maria

població. I aquí és on la història es posa interessant. La revolta va acabar amb la mort de Francisco Fernández, majordom i recaptador d'impostos del bisbe. I què va passar amb la Maria Castanya? Ella i els seus amics van acabar detinguts i van haver de lliurar els seus béns a l'església. Però espera, per què li deien Maria Castanya? Una de les explicacions diu que el sobrenom fa referència a la manera que portava els cabells recollits, formant un

0: sense acte explicar expressions que utilitzem cada dia, com ara el déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do és el comodí del català, però el seu origen és molt més curiós del que sembla. Antigament estava relacionat amb la religió i la caritat. Quan un pobre demanava almoina i no li donava res, podia respondre déu-n'hi-do amb un sentit semblant a que Déu li'n doni. És a dir, jo no et dono res, però ja t'ho arreglarà Déu.
0: I també repassa i explica maneres de parlar molt nostres. Sabeu d'on ve l'expressió cap de suro?
1: La gràcia és la metàfora. El suro és lleuger, poc dens, i d'aquí aquesta idea d'un cap amb poca substància. I aquí és on el català té una elegància que m'encanta, perquè podríem dir ets un idiota. Però no, nosaltres preferim ets una mica cap de suro. No has cridat, no has muntat cap drama, però el missatge ha quedat claríssim. I és que el català té aquesta capacitat. Fins i tot quan insultem, ho fem amb vocabulari. Així que ja ho saps, la pròxima vegada que algú no entengui una cosa que li has explicat quatre vegades, respira, somriu i digues, no passa res, però ets una mica cap de suro.
2: Òscar Sensac, un compte de TikTok que us recomanem, com sempre, seguir des dels matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Avui amb Omar Ayuso, que ha posat la veu al llibre del nostre company Francesc Soler.
0: I ha acabat d'arribar a les llibreries, eh? Els Assassins Guapos. Ara també el teniu disponible, llegit per ni més ni menys que per l'actor Omar Ayuso, i ell mateix ho ha explicat d'aquesta manera a les xarxes.
3: Hola, soy Omar Ayuso y quiero invitaros a escuchar Los Asesinos Guapos, de Francesc Soler. Un audiolibro que reflexiona sobre la relación entre el crimen y la belleza y profundiza en perfiles muy conocidos como el de Luigi Mangione, tanto por sus delitos como por su belleza. He tenido el placer de narrarlo en exclusiva para Audible.
2: Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, què tal?
2: Escolta'm una cosa, però com arriba Omar Ayuso a tot això?
4: Pues per casualitat.
2: Sí?
4: A mi quan em diuen que volen comprar els drets pel llibre, dic endavant, em diuen que ho farà un actor, perfecte, i llavors em trobo Omar Ayuso i dic, Omar Ayuso? No serà Omar Ayuso. I sí, era Omar Ayuso.
2: Però escolta'm, quina meravella, perquè és cert que Omar Ayuso té una veu potent, important, però és que encara se li sent millor en aquest, diguem, anunci que acabem d'escoltar.
4: Sí, sí, sí, jo crec que li dona uns matisos així foscos, entre atractius i perillosos, molt xulos.
2: Hi haurà sopar amb Omar Ayuso? Perquè jo vull
4: espero,
2: venir.
4: Espero, espero. Ah.
0: Hi ha hagut missatges?
4: Home. Hi ha hagut missatges,
0: ah,
4: sí.
0: Marta!
2: Molt bé, Marta!
4: M'ha dit que està molt content, que s'ho va passar pipa.
2: Bé.
4: Van ser 5 hores de locució pel llibre.
2: Déu-n'hi-do.
4: I
2: trobo que encara va anar ràpid, perdona.
4: Va anar ràpid, sí, sí. Bueno, perquè ja és un professional.
0: Per feina, clar.
4: I vull buscar un fragment concret, perquè justament jo, en un dels capítols dels Assassins Guapos, et dic que, per exemple, els germans Menéndez són dos assassins que semblen sortits de l'escola Élite. I vull buscar el fragment aquest en què ell parla de l'escola Élite, perquè ja és d'una volta.
2: Això ho trobarem, tu que ets escriptor, ho trobaràs. Ja saps on és tot això. Doncs quan hi hagi el seu pavis, també l'equip dels matiners.
4: Sí, suposo que després us ho farem saber.
2: Us ho recordo, els assassins... No, a mi puntualitat britànica. Els Assassins Guapos de Francesc Soler. Gràcies, Francesc.
4: Gràcies a tu.
2: Fins ara. A veure, què més tenim per aquí? Que tenim més coses. També hem de parlar de la presentadora de televisió, Sandra Berneda, que just d'aquí un mes es casa.
0: Sí, en un vídeo a Instagram, Berneda ha explicat que està enamoradíssima de la seva parella i que es casa perquè les dues s'ho han demanat.
5: ¿Por qué me caso? Me caso por amor. Me caso porque estoy feliz, porque me lo han pedido, porque lo he pedido, porque quiero querer eternamente, porque estoy enamorada. Yo sí que había pensado en casarme, pero llega un momento que ya lo descarté, pero la vida te sorprende y siento la necesidad de tener un compromiso tan fuerte con Pascal que me encanta.
6: Se me olvidaba el verdadero motivo por el que me caso, que es haber encontrado a la persona.
2: Mare meva, graven aquests vídeos a vegades d'Instagram, que això de regular música...
0: És que el va gravar a la Gran Via de Madrid.
2: Sí, però la música aquí posa
0: sí,
2: de fons.
0: Sí, no.
2: Bé, en tot cas, escolta'm, fa una veu d'enamorada, sé de bona tinta, que està tan enamorada Sandra Berneda, que només li podem desitjar tota la sort del món, perquè em consta que és una persona meravellosa.
0: Mare de molt, a mi la Sandra.
2: Però és el que m'arriba. Per tant, jo sí. Li faig cas a la gent que em diuen aquestes coses. 8 minuts, 6:15 del matí, quins sons deixa la ràdio? Andreu Merino.
7: Divendres al matí de Catalunya Ràdio vam sentir el missatge de l'expresident Jordi Pujol felicitant la diada a tots els catalans.
8: Felicitats als catalans, els que acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots. Felicitats per celebrar la nostra diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
7: I al cap de setmana hem pogut comprovar fins a quin punt arriba la intel·ligència artificial. El mossèn Josep Samsó va morir el 1936, però ara Neil Harbison l'ha fet renéixer digitalment i contesta així les preguntes de Roger Escapa.
9: Soc Josep Samsó i Elias, sacerdot catòlic i durant 17 anys rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró.
10: Vostè és una persona real?
9: Sí, senyor Escapa, vaig ser una persona real. Vaig néixer a Castellbisbal l'any 1887 i vaig morir l'1 de setembre de 1936. Neil Harbison és la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
7: I acabem amb aquesta anàlisi de Carlos Herrera a la COPE sobre la situació a Ceuta que hem escoltat al Què diuen els altres del matí de Catalunya Ràdio.
11: Los documentos desclasificados evidencian que el gobierno sí fue avisado. Y con detalle, por más que digan que esos avisos no eran suficientemente claros. ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito de un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión lectora de estos sandios, estos estólidos, es la misma que la de los niños de la escuela según el informe PISA, entonces uno entiende que no sepa leer más de dos líneas seguidas.
4: Carlos Herrera,
0: és
4: que necessita vacances, t'ho dic, acaba de començar la temporada, aquest home.
0: Tots són perles en aquest programa.
4: Jo vaticino una cosa, amb el tema aquest de la IA i de tornar la vida a persones mortes, hi ha prou dues el dol per moltes persones quan doncs, se'ls hi mort algú, que encara l'haguem de reviure i tornar a escoltar.
0: Hauria d'estar prohibit,
4: això. Més poc una pedrada.
0: Sí, sí, bueno, ho comentàvem la setmana passada amb Dolly Parton i la seva germana, que ho havia demanat,
4: sí,
0: que paressin.
4: Bé, doncs això, petonet des d'aquí, Carlos Herrera, a veure com comença avui la setmana.
12: Els matiners.
4: I a aquestes hores del matí, moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 14 de setembre, comencem la setmana amb una energia ideal per impulsar noves idees i atrevir-nos a innovar. Mercuri a Balança connecta harmònicament amb Urà a Bessons, despertant la ment, l'originalitat i una visió més àmplia del que és possible. Alhora, la connexió entre el Sol a Verge i Marta Cranc reforça la nostra vitalitat i ens dona confiança per actuar amb decisió. Un inici de setmana potent, dinàmic i molt engrescador. Bona setmana!
4: I Lara, qui li direm anys i anys per molts anys?
0: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge, Michelle Jenner, que suma un any més i arriba als 40. Loca, perquè suma un any més, no ho diem nosaltres, és el seu gran èxit. Parlem de...
4: Marlena Gràcia.
0: Que avui en fa 57. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde, a l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. Actueu, canteu o feu diners, però sobretot celebreu que avui és el vostre dia.
4: Ai, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia, matiners.
15: Dani de la Orden, director i guionista de cine. Esperem que la ràdio no acabi en flames.
14: No, al voltant de les 5:30, suposo, esteu a mitja hora d'aconseguir el que diuen els gurús, de que si t'aixeques a les 5 poden passar coses increïbles. Jo no ho tinc clar, però espero que tingueu un bon matí. M'agradaria que comencés igual dia amb una cançó del Tom Odell, que a mi sempre m'anima molt, me la poso quan estic inclús al gimnàs, no és que agafi gaire pes, però bé, em va bé, i es diu Hold Me. Espero que us agradi i us animi una miqueta. Bon dia.
12: Els matiners.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 14 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Xina s'afegeix als missatges de prudència sobre la intel·ligència artificial.
1: I demana que reforci la supervisió sobre la IA. També admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat, diu, al voltant de la intel·ligència artificial, i també que el seu desenvolupament es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma dels experts i es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA.
1: D'una banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa, diu que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
2: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA.
0: I una altra notícia d'aquesta matinada, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia.
1: Sí, pràcticament empatades, amb pocs vots d'avantatge al bloc progressista. El recompte final, al llarg dels propers dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra, però això no se sabrà fins a mitjans de setmana. Els comicis sí que registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira entre el govern.
0: Sí. Primera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per reclamar referèndums per sortir del Regne Unit.
1: L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
3: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
1: La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps.
0: La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana.
1: Que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Allà els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va quedar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una en una baralla al districte de Sant Martí, al carrer Llacuna, un altre a Nou Barris, al carrer Baret, i també un conductor que en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, Trinitat Nova.
0: I encara a Barcelona, ahir va ser l'últim diumenge de botigues obertes a la ciutat. Els comerciants en fan un balanç desigual.
1: Sí, durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
4: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
1: I la visió contrària és des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta, que defensen poder obrir tots els diumenges de l'any. Elvira García n'és la directora general.
5: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi
0: bé. Que tinguis bon dia. Hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Avui amb varietat de temes.
6: Sí, i posats que anaries a buscar un punt en comú de totes les portades, aquest és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Hi ha foto en diversos diaris, El Periódico, i veiem Felip VI saludant el campió, Kimi Antonelli, titulant El Reis del Madrid. Un gran premi que corona Antonelli i el circuit. Llegim a El País i La Razón, i El Mundo assegura que ha estat el gran premi més vibrant del Mundial.
7: També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, El Periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima 2 mòduls més a la presó de Mas d'Enric.
6: Frec a frec entre esquerra i dreta en les eleccions de Suècia. Ho explica el diari Ara. També ho llegim a El País, que de fet explica que els socialdemòcrates guanyen amb màxima igualtat entre els dos blocs de dreta i esquerra.
7: I més esports per acabar. Ara, el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit. És la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir.
0: 6:05, avui diversos articles sobre la intel·ligència, o en aquest cas sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
7: A El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment, no és un bon moment econòmic, no pas perquè hi hagi d'haver un apocalipsi.
6: Per Pascual, els motius de l'ajornament passen perquè actualment els bons nord-americans estan pels núvols i el finançament de les empreses s'està encarint.
7: La política La Astrid Barrios pregunta a El Periódico si estem davant d'una desacceleració o una carrera sense control.
6: Considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir regles internacionals sobre les capacitats i usos més perillosos de la IA.
7: Per la seva part, la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, titula el seu article "Que algú ens freni".
6: I es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials.
7: D'altra banda, sobre Ceuta, destaca l'article al País de l'expert en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Asahaf, que explica que ell és fill d'una ceutina i d'un malillenc i que es rebel·la.
6: Assegura que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat de sentit comú.
7: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit.
6: Diu que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i que es posa en perill l'atenció als presos.
0: Hem arribat ja a 6:07. Saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, bon dilluns.
8: Bon dia i bon dilluns.
0: Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
8: A Rússia.
0: A Rússia?
8: Sí. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França, i ara encara més al nord.
0: Caramba.
8: Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp, on el grup d'anellament de Calldetenes, Osona, fa aquests anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda una rialla.
0: I per riure també un d'aquells temes que s'estira, que portem anys discutint-ho, que mai arribem a bon port. L'etern debat de truita de patates amb ceba o sense? I alerta, perquè guanya amb ceba.
8: Sí, així ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. De 6.000 enquestats, un 71% va votar truita de patata amb ceba. Un altre debat, més o menys feta.
0: A veure.
8: Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Tu entres o què en aquest
0: debat? Sí, jo poc feta.
8: Poc feta.
0: Aquestes truites
8: ceba.
0: Seques, sí, amb ceba, amb ceba.
8: Jo també.
0: Mira, un entrepanet ara me'l fotria,
8: Doncs sí. I espera't, perquè com a plat típic espanyol, després de la truita han votat la paella i el pernil ibèric, i a Catalunya ha guanyat el pa amb tomàquet. Ho llegim a La Vanguardia.
0: La notícia... Atenció, que agradarà als fans de YouTube.
8: Sí, perquè Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50è aniversari del grup, que se celebra el pròxim 25 de setembre. Doncs bé, just aquest dia, el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però sí que ja circulen per xarxes propostes amb la imatge del grup a la cara i la quantitat a la creu. També és una incògnita saber quants exemplars es posaran en circulació.
0: I per acabar-ho de reblar, el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
8: Sí, senyor, es tracta d'Edward Kijanongoma. Crec que ho he dit bé.
0: A mi em sona, pel cognom em sona.
8: Sí, oi? Després de la mort el mes d'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. Treballa com a presentador i editor de la televisió pública del país. No l'han escollit perquè sí, sinó que és net també del monarca que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i l'any 65. Ara bé, hi ha conflicte familiar perquè els familiars directes del fins ara rei creuen que no li toca ell.
0: Ai,
8: de les dues branques.
0: Ja hi som. En concret
8: seria rei de la regió de Tooro, que és un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: Ja em quedo més tranquil. Gràcies, Sílvia. Fins demà. Vinga, va, que en 6 minuts arribem a 6:45. Anem arrencant la setmana, a poc a poc. Bona lletra, sobretot per aquells matiners que ja heu sintonitzat amb la pública i nacional del país. I com cada dia a aquestes hores, Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
9: Mira, et porto una noveta.
0: Ah?
9: A veure si t'agrada.
0: Vinga.

0: Escolta'm, què és això que estem escoltant, Marta?
1: Ai, a mi m'encanta. Sí. És el Yuki Valverde de la Ludwig Band, el que toca el clarinet, per dir-ho d'aquesta manera. És la primera vegada que podem sentir aquest tema. De fet, el treu demà, però us el podem avançar aquí a aquesta hora als matiners. És el segon single del que serà el seu primer disc en solitari. Sortirà oficialment el 2 d'octubre, però es presentarà per primera vegada en directe la setmana vinent al Mercat de Música Viva el proper 17 de setembre. Mercat de Música Viva de Vic, que m'he quedat a mitges.
0: Mercat de Música Viva, sí, perquè de Girona sonaria raro, eh? Doncs escolta, moltíssimes felicitats a Lluqui Valverde des de la ràdio i molts èxits de moment amb un primer tema que sona bé. O molt bé, veurem com va avançant. Què més?
1: Mira, més coses, encara a casa nostra, perquè aquest cap de setmana s'ha acabat Fira Targa, ho fa amb una edició d'èxit i precisament doncs, per això el que reclamen és més estructura i un replantejament del model econòmic i el que volen és arribar als 2 milions d'euros de pressupost. I aquesta nit arriben els Premis Emmy. I que no entra en sentit detalls, es farà es veu un homenatge a Dolly Parton, demà us ho explicarem com ha anat la nit, i entre les favorites hi ha la sèrie de Pit d'HBO Max amb 25 nominacions, que és una burrada.
0: Una barbaritat.
1: Sí, aquesta és la gran candidata, però per darrere li segueixen sèries com Hacks d'HBO Max i La Maldición de Widow's Bay, que jo no l'he vist perquè fa una mica de yuyu, que es pot veure a Apple TV.
0: Avisem a l'audiència que tens el llindar de la por a l'hora de mirar sèries molt
1: sí.
0: Pinet,
1: Ui, sí, baixíssim.
0: Que tu amb Pokémon et pots espantar.
1: Sí.
0: Saps?
1: Literal.
0: I acabem parlant de Shakira.
2: Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera.
1: Perquè encara és dilluns, però segur que hi ha gent nerviosíssima perquè divendres ja comencen els primers concerts de Shakira a Madrid, d'aquesta residència llarguíssima que farà. Cada vegada coneixem més detalls de com serà el nou recinte i cabran 50.000 persones cada dia. Cada concert que farà són 30 hectàrees de terreny i a banda de l'estadi doncs, hi haurà una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i fins i tot doncs, una zona infantil.
0: En 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. L'ara és que els dilluns només fan que remar-te a favor, filla meva. Sí. Perquè així arribes puntual. Espera, que no la sento, a la Marta? A
1: ara
0: veure,
1: sí?
0: Ara sí, digue'm.
1: No dic que comencem la setmana perfecta.
0: Ah.
1: Tinc puntualíssima.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
3: Molt bon dia de nou.
0: Preparada?
3: Preparada.
0: Doncs vinga, anem-hi, a la dada, Maria. També us convidem, com sempre, els oients que ara mateix esteu fent el cafè a casa i dius, anem a despertar una miqueta les neurones. A aquestes hores sempre va bé començar la setmana pensant una mica, Maria.
3: La setmana passada li vaig dedicar un dia a la dada Maria, a l'Ara García.
0: I
3: li vaig prometre a Marta Viana que un altre dia seria ella l'escollida. Doncs avui
1: mira.
0: És el bé, dia, Marta.
3: Avui dedicada a tu, Marta.
1: A veure,
0: de què parlarem avui?
3: Mira, avui de Fira Tàrrega. Una mica de cultura i una mica de Terres de Ponent, Marta.
0: Ui, Marta, quina pressió, quina pressió.
1: Com no l'encertis.
3: No, clar que no l'encertaré.
0: Tenim la pregunta preparada. Tenim la pregunta preparada.
3: A veure, sabeu que Fira Tàrrega es va començar a fer el 1981?
0: Sí.
1: Sí.
3: Al principi eren els comedians els que portaven la direcció artística. Per això, avui us pregunto... Quantes edicions de Fira Tàrrega es van fer sota la direcció artística de comedians? Comedians, diguem-ho bé.
1: Uau.
0: A veure, espera't, eh? Aneu pensant també a casa, nosaltres estem pensant aquí, eh? Jo diria que... 10.
3: Canàlies, 10.
1: Mira, jo n'he dit 15.
0: Doncs vinga, la Marta Diana diu 15.
3: Diana, 15.
0: I la Lara, una...
1: Jo diré 25.
0: Tantes?
3: 25, Lara.
0: Acabi guanyant una recopa, Lara, jo m'aixeco com em vaig.
1: Sí, jo crec que tiré cap a Lara.
0: Lara García diu que 25 anys. Fira Tàrrega sota la direcció de comedians. Marta Viana diu 15 i servidor de totes vostès diu 10. Maria Fernández Noguera, qui guanya, sisplau, la dada Maria d'avui?
3: Canalia!
1: És la sort del principi.
0: Escolta, per la blama, que porto una ratxa de merda. Ja
1: home, alguna n'havia d'encertar.
0: Escolta'm, ja però...
3: Us heu passat de frenada tots, tres.
0: Molt menys, eh?
3: 4.
0: Ah, mira, només 4.
3: Entre el 1981 i el 1984, per tant, 4 edicions, va ser quan els comedians van portar la direcció artística de Fira Tàrrega. Després, el 1985, la fira va passar a ser gestionada per un patronat que es va crear expressament per a l'ocasió. Com a curiositat us diré que el 81 la fira es va estrenar sota el nom de Fira de Teatre Trifulgues i xim-xim al carrer.
0: M'agrada molt.
1: M'encanta.
0: Passa que per dir-ho això a les 6 del matí quan xim-xim, tornes cap a casa, on ets? El mercat de xim-xurrifina fa de vaga. I està bé que ho canviïn.
3: I a veure si endevineu què és el que va cloure l'acte de clausura d'aquest primer any, del 1981.
0: Home, comedians, no?
3: Una cosa molt de festa major, diguéssim. Un partit que era entre una selecció d'artistes i de targarins.
0: Oh,
1: que
0: com
1: bruno.
0: Ha canviat el rotllo, com ha canviat el rotllo. Lara, Marta, poseu-vos les piles. No, no, espera, encara no, poseu-vos les piles, és la meva setmana.
1: N'has encertat una, no, només.
0: No, em porto
3: no,
0: quatre.
3: Tres.
1: Ah, o sigui, vaig perdent jo, sí. No?
3: Marta, dos, tres, Canalies i la Lara, cinc.
1: Però és que el Canalies ha tingut ajuda la setmana
3: sí,
1: passada.
3: Sí, sí.
0: Què?
1: Algun
0: dia no, no, no, la setmana passada. Tenim una tonteria de dilluns, de veritat. Gràcies, Maria.
3: Va, fins ara.
0: L'any 2004, en Manolo i en Carles Capdevila eren els encarregats de l'APM a la cua del Matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bassas.
4: El Matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer alguna pregunta més?
5: Ellos son la mejor medicina para carro boitigua.
6: Això
7: sí, Carles Capdevila, bon dia.
6: Molt bon dia.
7: Guillem Sanz, bon dia.
6: Bon dia. Atenció, una dona que les cantarà molt clares. Ella no està per panxes. No,
8: ¿cómo te definirías?
9: Pues nada, una mujer normal que... que le gusta hacer mucho el amor.
8: ¿Lo dices así como el que dices hoy de Valladolid?
9: No, soy de Córdoba, pero vale, me perdona. Gusta mucho hacer el amor.
10: Exacto, home, aquí se li pregunta d'on ve, saber on vol anar per a ella.
0: Escolta'm, 3:45 del matí, un minut, una bona resposta i aquests moments de ràdio inoblidables amb l'APM d'aquesta casa. Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
11: Molt bon dia.
0: A partir de les 6, evidentment, engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
11: Doncs mira, avui intentarem treure el gra de la palla en tot el debat que hi ha sobre la intel·ligència artificial i sobre si ha de frenar o no. Ho han dit els seus promotors, que han vist riscos que fins ara no s'han explicat i que, per tant, la recomanació és frenar-ho. Intentarem, no ho intentarem, ho explicarem exactament i també donarem veu als experts que ens ajudaran a entendre-ho millor. Tindrem a Cristian Cantón del BSS, la consultora d'intel·ligència artificial Cristian Aranda, també tindrem la secretària general de Comissions Obreres per parlar una mica com afecta els llocs de treball i veurem com acaba aquesta setmana, perquè el cap de setmana ha estat molt calentet amb aquest tema. Després parlarem de les paraules de Ramon Cotarelo a Ripoll, que han portat molta polèmica, explicarem també novetats en aquest sentit. I quan acabem l'àgora, perquè serà una àgora intensa, ens relaxarem una mica anant a visitar l'exposició permanent Dalí Boulevard Cibernètic, que es farà a la Casa Matller, que s'inaugura aquesta setmana i que l'explicarem als oients de Catalunya Ràdio. La podrem veure abans que ningú, de fer la vora a la Marta, que és qui que és.
0: Apa,
11: qui
0: anirà. Marta,
1: afortunada.
0: No encertes la dada, Maria, però te'n vas al Museu Dalí. No sé de què
11: és a dir, nosaltres no preparem l'escaleta en funció de qui encerta o no la dada, Maria. És a dir, que no
0: estaria mal tirat, també t'ho dic, eh?
11: Sí, però escolta'm, anem per altres mètodes. Després farem cor amb la Laura Fa i acabarem amb Àgora Esportiva.
0: Perquè ahir el Barça va guanyar.
11: Molt bé, quan va quedar?
0: Bé, eh?
11: Quan va quedar?
0: Doncs entre la son i el primer somni, que és perquè jo estava dormint major.
11: Més aviat és molt matiner perquè va guanyar el Levante. Un clàssic.
0: S'anirà cap amunt aquest matí. Gràcies a Maiol, Roger. Amb només 12 minuts arribem a les 6 del matí. Hi ha molts matiners que esteu desperts i ens truqueu en directe al 93207474 per explicar-nos per què esteu desperts. Doncs aquí uns moments us escoltem.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
14: Ho decidirà el Pau.
1: Pau.
14: Petonets, Pau.
15: Petonets?
14: No.
13: És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
12: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
4: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33.

0: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
1: I a aquestes hores del matí, Marta, Lara, estigueu atentes perquè hem de saludar un fort aplaudiment per ella, Eloi Cordomí.
2: Bon dia, bona hora.
3: Eloi, bon dia.
1: Escolta, però quina hora d'espert que fas, Eloi?
2: I vosaltres?
1: Home, sí, però nosaltres ja portem més estona, perquè arribem aquí a la ràdio a les 4, ens anem despertant mica a mica, vull dir que és diferent, és diferent.
2: Doncs mira, no serà perquè avui hagi dormit gaire, tu.
1: Ah, i això?
2: Mira, no sé, ha estat una nit de mal dormir, però no passa res.
1: Que has tingut calor?
2: Doncs mira, una miqueta sí.
1: Ah.
2: Sí, perquè ja tenia les expectatives altes de fresca.
1: Sí.
2: I llavors anar una mica més tapat del compte i he tingut una mica de calor, sí que... I a més, ahir també va ser festa major aquí al poble del costat. Es vam sortir, el meu fill em va enredar per pujar una atracció d'aquestes que vaig acabar marejat com una mala cosa.
1: Quina atracció? Perquè si és una atracció infantil, Eloi, que era el...
2: Sí, era una... Bueno, no, era per adults, aquella olla que et dona voltes i que et fa saltar i no sé quantes coses.
3: Allà s'ha de dir que no, Eloi.
2: No, que va ser molt divertit, eh? Ara em vaig marejar.
1: Clar, però si a més si no tens el cos preparat per atraccions, Eloi.
2: Home, escolta, que no sóc tan gran, eh?
1: Bueno, però si no, no ho dic per això. Ho dic perquè no sé si vas molt, jo sóc molt de pujar les atraccions.
2: No sé, sí, normal, no.
1: Necessites més adrenalina a la teva vida, Eloi.
2: A veure, escolta, l'altre dia em va enredar per pujar la Renita i avui he pujat a la cosa aquesta.
3: L'any que ve vindrem, Eloi.
1: La Marta Diana és molt fan de les atraccions.
3: M'encanten.
2: A mi m'agraden també, però mira, em vaig marejar una mica.
1: Veig que ho pagues car, eh?
2: És que he de donar moltes voltes.
1: Clar, i a més, no només donar voltes, sinó que va fent com un moviment intermitent, no?, que et fa com...
2: Sí, no.
3: Vomitar.
2: El pitjor eren les voltes, que em vaig haver d'agafar el cap perquè no em sortís volant al darrere.
1: Eloi, a veure una cosa, quina setmana ens espera? Perquè he sentit, diuen que tornen a pujar les temperatures.
3: No.
2: Sí, tornen a pujar avui i demà. Si voleu gaudir una mica de l'estiu, avui i demà pujareu. Perquè tindrem dies amb més de 30 graus, arribarà als 35 a Ponent, al sud, i segurament també avui a l'interior de les comarques de Girona, 35 o 36, però més de 30 graus a la resta i fins i tot més de 32 o 33 a la costa. I avui dia de sol, avui i demà dia de sol, i dimecres es giren canvis. El matí tranquil, però la tarda sí que arribaran tempestes, i a més seran tempestes fortes, que segurament activaran alguna alerta, ja ho veurem. Però vaja, hi ha moviment meteorològic a mitjans de setmana, dimecres a la tarda i la matinada de dijous.
1: Repetim una miqueta la mateixa història de la setmana passada, que a partir del dimecres el temps comença a girar.
2: Sí, i fins llavors estiu, o sigui que tenim per tots els gustos una altra vegada.
1: Està bé que hi hagi una miqueta de varietat i que també puguem gaudir una mica de l'estiu, o vaja, del que queda de l'estiu.
2: Sí, perquè a més també baixarà una altra vegada la temperatura, així que realment és això que has dit, eh? Repeteix exactament el mateix patró.
1: Jo és que, clar, és que ara això que diré no queda bé, però jo estiraria amb aquesta temperatura d'ara unes quantes setmanes, eh? Està bé.
2: De fet, les tindràs, eh? Perquè ara quan estava mirant així llarg termini, baixa a mitjans de setmana, un cop hi ha el canvi de temps, però finals de setmana o la que ve tornen a pujar una mica.
1: Oh, mirem fent aquest vaivé de temperatures. Sí, sí. Eloi, torna al llit? No, torna al llit perquè tens feina.
2: No. Que si torno al llit no li agradarà gaire.
1: No, que ja el tinc per allà a l'estudi, que ja està escoltant, o sigui que... el teu bé.
4: Home, i tenir conseqüències i...
1: Ah, mira, l'està allà. El tenim preparant al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, una abraçada, que vagi molt bé.
2: Fins ara, adeu-siau.
1: Adéu. Gràcies, Marta Viana, a Lara Garcia també.
3: Fins demà. Adéu.
1: Us veig animadetes, per tant, aneu tirant amb el dia, sí. I nosaltres tot preparat per escoltar els primers oients que ja ens truquen al 93201-7474.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93.

0: matiners d'avui. Com sempre, tenim moltes ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts, com és el cas d'en Jordi. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tu què fas despert tan aviat, Jordi?
1: Doncs, bueno, com la majoria d'aquest país, doncs cap a treballar.
0: Aixecar-lo, no? Aixecar-lo una mica.
1: Aixecar el país, sí.
0: Jordi, de què treballes tu?
1: Soc jardiner.
0: Home, quants anys fa que ets jardiner?
1: Hòstia, doncs 30.
0: 30 anys, i tot això...
1: Vaig començar amb 16 i, doncs, 30.
0: És vocacional, tot això? Et ve de família? Com vas arribar al món de la jardineria?
1: Bueno, amb 16 anys, allò que no saps gaire bé què fer, aquella època encara hi havia FP, i, bueno, me'n vaig a treballar, vaig començar de jardiner, i aquí m'he quedat, i la veritat és que m'agrada.
0: És el que t'anava a dir, t'agrada? T'ho passes bé?
1: Sí, tant. Bueno, és una part primordial de la feina, no? Si no t'agrada, plega, perquè no iràs bé mai.
0: Sí, perquè crec que ha de ser també una professió bastant més dura que el que veiem, no?
1: Bueno, un jardiner rega, planta quatre floretes, però bueno, també pateix el sol, també ha de fer forats per buscar rebentons, pateix la fred a l'hivern, el vent...
0: Clar, però, bueno, el tema meteorològic, entenc que per això estàs despert tan aviat, no? Per evitar, bé, ara ja no tant potser, però sí que les calorades del dia.
1: Exacte, nosaltres a l'estiu, per poc que puguem, sempre comencem quarts de sis, les sis, depèn d'on hem d'anar i del dia, i així és a migdia, cap a casa... i ens estalviem la solana.
0: Exacte, i ara fins a quina hora mantindrem aquest horari, més o menys? És a dir, fins a quin dia, perdona?
1: Estem ja a punt d'acabar, amb la refrescada que ens ha fet. A veure ja si tenim el peu al coll aquest estiu, que s'ha fet llarg.
0: Déu-n'hi-do la calorada.

0: del jardí en general?
1: No, dilluns a divendres, cap de setmana de desconnexió, i dilluns hi tornem. Si és una emergència molt grossa, sí, però ha de ser...
0: Però podem descansar, eh? El cap de setmana ens deixen temps i marge per descansar, que això és l'important. Doncs escolta'm, Jordi, que vagi molt bé. Nosaltres t'acompanyarem ara al matí fins a les 6 i, evidentment, al partir de les 6 amb el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada. Que vagi molt bé la setmana, Jordi.
1: Moltes gràcies, merci per tot.
0: Adéu.

0: TJ, una cançó que ens empenya ja aquest dilluns amb optimisme, una cançó que es diu El Ventilador. El tinc preparat per aquí ja, Ricard Ostrell, bon dia, bon dilluns.
1: Què tal, bon dia?
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Has vist que li he posat una mica de música? Escolta, en Banda Neon, compta amb aquesta gent que farà mal, ja t'ho dic ara.
1: Sí, ens agrada molt.
0: Ens agrada molt Banda Neon. Com ha anat el cap de setmana?
1: Ha anat molt bé.
0: Sí? Has pogut descansar?
1: Molt.
0: T'han deixat descansar?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I avui, escolta, un matí de Catalunya Ràdio, on entre d'altres coses la intel·ligència artificial en serà protagonista.
1: Sí.
0: I també
1: hi havia una frase de Lenin, crec que era, no? Sí. Que deia que hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades, no? Doncs aquest és el punt en què ens trobem una mica amb això de la intel·ligència artificial i que descriu, crec, molt bé el moment en què ens trobem. Avui parlem d'això, de com s'està accelerant o desaccelerant el món, que és el punt on ens trobem.
0: Estarem també pendents en escoltar-ho i també en una exposició de Dalí, que m'hi envieu la Marta Viana cap allà, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs veurem què tal aquesta exposició de Dalí en directe
1: a la ràdio.
0: Mentida, Catalunya Ràdio.
1: Art per la ràdio.
0: Ai, m'agrada molt, m'agrada molt. Doncs escolta'm, estimat, que vagi molt bé aquest inici de setmana.
1: Igualment,
0: gràcies.
1: Ens escoltem
0: d'aquí una estona. Fins ara, Ricard. Engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres puntuals com un clau i tornarem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un bon inici de setmana i fins demà. Molt bon dilluns matiners, que vagi bé. Adéu.

0: passa volant. Ahir plovia a bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui, que Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Ai, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou al 9FM i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, soc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament, al principi vaig escriure, bueno, de fet en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
3: Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar i ara t'ha dit a columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
4: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure, i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills, doncs tot aquell temps, ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
0: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
4: Ni ho somiava, o sigui, és que impensable, mai, és que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic, i a més que fa 46 anys que treballa en una botiga d'esports. Llavors era el més atípic que hi ha, i això em pensava que era un gran problema, però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
3: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentava, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
4: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, va ser, tot va venir com rodat, la història, i per tant no va ser el punt de partida tenir, pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola, i va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure. Doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'Escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes, i aleshores vaig pensar, guarda-te-la perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
0: Laura,
4: i així va ser.
0: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'Escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
4: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava, la Edna també, em sembla que, bueno, l'Edna poder no, però tot m'ho demanava. És a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal, i això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs malauradament una zona molt castigada, molt humil, i jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història, i a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava, i allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
0: Però haguessis pogut no ubicar-ho en lloc. No sé si m'explico, haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
4: Sí.
0: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
4: Sí, perquè és que... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja com el polsim de sal, em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria, i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, a mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà. tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar, però ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
0: Doncs no, és veritat, no? És ben veritat.
3: I Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
4: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrenar els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros, però clar, guanyar-lo quan hi ha altres obres també importants i que potser porten més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
0: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis, que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora usona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
4: Sí, mira.
0: Doncs
4: si s'hi ha posat a fer, jo, a totes.
0: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
4: Moltes gràcies pel títol, eh?
0: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
4: Fins aviat.
3: Gràcies, Anna.
0: Ivan.
5: Digues.
0: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
5: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tiro un indicatiu i ja pots donar pas a l'escaleta.

0: La 54.
1: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona i a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta... en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests Ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
1: Doncs ens acompanya també en Jordi Molet. Si m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta, per entendre'ns, i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part que era un reportatge audiovisual del Nou TV que ja es va estrenar el mes de novembre, i de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Molet, i l'assessor històric, que era en Joaquim Alvareda.
0: Doncs Jordi Molet, veterà, benvingut al Rambla 54.
2: Molt bona tarda.
0: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
2: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya, i que quan es va constituir l'Assemblea, doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia dos anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè en realitat la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir, és a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
0: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
2: No, de fet, qui va impulsar, qui va ser el pal de paller, per entendre'ns, de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, doncs, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment, i es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquell moment, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
0: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
2: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. I podia, hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates van posar d'acord en quatre punts: llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península Ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
0: Però els tres primers... No hi cabia l'eslògan aquest, era massa llarg, no?
2: Aquest no servia per titular. Però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, el mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer dues concentracions a Barcelona organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
0: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
2: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat, perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista, que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, i aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha donat pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment que els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
0: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
1: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes, entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat, i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
0: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
1: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament l'assemblea, I és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana, i elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'Assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
0: És així, Jordi?
2: Sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, eh? Per tant, que jo ho vaig viure, no? I la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols, coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns ja han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara en Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut, però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius, i el rodatge va ser una mica, bé, va ser una estona rodant, però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que per tant hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista. I sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
0: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
2: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
4: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, sí, sí, mira, i una mica són com a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que dèiem pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I aviam,
0: doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte, ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojo't. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana, és a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala, en diem esbotzades.
0: Que bonic, no? Això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, mm-hmm, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54, ens convidaràs?
1: Ah, ui, tant.
0: Fantàstic, doncs apuntat, Arnau apunta el Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies, una abraçada, parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos, però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina o el tallavidres permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla, és tot els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom. Hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i encabat els ploms es solden en les seves, allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los, i per fer-ho s'utilitza estany. Però abans les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures allà on es té de soldar es té de decapar, i un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
0: de temperatura,
5: pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms, i això es fa a totes les interseccions, una vegada, i una altra, fins que tota la xarxa queda subjectada. I no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el tens de girar i he acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom et vols d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que quan la toca la llum cobra vida.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu empostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
8: Jo escolto Rambla 54 a ràdio.
9: A ràdio Polem Mollerussa.
10: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi Julen?
11: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre, et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
11: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament. I va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat. Algun dia trucarem per parlar d'algun videojoc. Julen, presentacions...
11: I per jugar-lo també, eh?
0: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
11: Play, play.
0: Play, play, vale, apuntat. O sigui, cas que la basem, que això és com una religió gairebé, no? O una sí, consola sí. O l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
11: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard. I després també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
10: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques. I aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
11: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè clar, ells són una colla però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40.
0: Déu-n'hi-do.
11: Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
12: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no? Al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
0: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
11: Sí, i és que, Anna, gens, com podeu comprovar, és una família molt engrescadora, els agrada fer moltes coses, i en aquest cas una aposta per la cultura popular i sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars, doncs bé, només els hi queden una vintena, i perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
13: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants, poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por per ell és irracional i es posa molt nerviós, molt tens quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
0: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por, que d'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort doncs els pot fer anar malament, no?
11: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
0: Clar, clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
11: Segur que sí.
0: I doncs bé, et deia això, que espero que
11: perquè
0: li hagi servit.
11: Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de la Minya Mal. O
0: sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
11: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
0: Doncs sí,
11: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
14: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
0: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les quatre lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
11: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
10: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís que li tinc molt de carinyo.
14: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
0: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
11: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
12: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa, perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat amb la calor que ha fet, han hagut d'estar doncs a dins de casa, i clar, un dels de les distraccions que es podien distraure, les pantalles, i evidentment hi ha diversos estudis doncs que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
0: Quanta raó, doncs, Julen...
11: I deixa'm afegir una cosa,
0: digues,
11: molt
0: digues.
11: Ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat, i que sens dubte fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
0: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ivars per descobrir-nos sí, sí. aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
11: M'he quedat amb més ganes.
0: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
11: A mi em sembla molt bé, tot el que sigui donar feina als companys.
0: perquè a Mollerús en teniu de gegants, o sigui que sí, ja et dono feina.
11: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
0: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas sí. un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
11: O mirem, o mirem.
0: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida Deures. A les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests, de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
11: sí,
0: Comte...
11: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
11: Abraçada, Anna, vagi bé.
15: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
16: No, a la meva ràdio local.
15: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
16: Crec que ja està, no?
17: No sé, tu mateixa.
18: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
0: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: Continguts en xarxa. Continguts en xarxa.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Fa 52 anys arribava a les llibreries Carrie, una novel·la sobre una tragèdia en un institut protagonitzada per una adolescent marginada i assetjada pels seus companys, en part perquè la veien amb una aparença diferent als seus cànons estètics i per la roba antiquada que li feia portar la seva mare, una dona obsessionada amb la religió i amb el pecat. La història s'explica amb narració en tercera persona, però també amb cartes, retalls de diaris, extractes de llibres d'investigació, informes acadèmics i paracientífics sobre la telequinesi o la transcripció d'interrogatoris, testimonis i declaracions dels supervivents. Una novel·la que potser no hauríem llegit mai si no hagués estat perquè la dona de Stephen King la va rescatar del cubell de les escombraries. I threw Carrie away and my wife fished it out of the wastebasket. King explicava en una entrevista a la BBC que va llançar el manuscrit de Carrie a les escombraries i que la seva dona el va rescatar, el va llegir i li va dir que l'havia de continuar, que no s'assemblava gens a la ficció escrita per homes. L'autor confessa que la novel·la li provoca una mica de vergonya aliena perquè reconeix que la força, l'energia que té, surt de la ràbia davant la injustícia que tenia ell de jove i per la manera com es tractava els marginats, un col·lectiu amb el qual, diu, s'identificava. Dos anys després de la publicació de la primera novel·la

0: no ha canviat gaire amb el pas del temps. Però a banda del clàssic de De Palma, Carrie ha tingut noves versions al llarg dels anys, un musical de Broadway que va arribar als teatres catalans també en català, telefilms, seqüeles i el 2013 una versió a la gran pantalla amb Chloe Grace Moretz fent de protagonista. I aquest mateix octubre arriba una nova versió, aquesta vegada com a sèrie televisiva. En parlava a la San Diego Comic Con el creador de la sèrie Mike Flanagan en una entrevista a IGN. Flanagan diu que fa mig segle Stephen King no es podia imaginar el que passa als estudiants d'institut avui en dia, la violència a l'escola o fins a quin punt pot arribar l'assetjament i la crueltat en un món en què qualsevol error el poden retransmetre en directe i pot quedar per sempre a internet. La sèrie la trobareu a Prime Video i la novel·la en català a Males Herbes.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia en l'esport de base.
4: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport. Llavors, per la mainada que comença a fer esport, és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat.

0: Dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Dels esports, nova golejada del Barça que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en Cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Són les 7:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries de vehicle actives. La primera ha estat a la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de retencions. La segona avaria, en aquest cas, obre un pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en dos sentits de la marxa, que en aquest cas es provoca menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, a hores d'ara també ja tenim ben formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del Nus de la Trinitat, amb retencions que arriben des del Vallès per la C58 i la C33. També a la mateixa C58 hi ha dos quilòmetres de cues a Ripollet en direcció Sabadell. Tot plegat deixa el Nus de la Trinitat força congestionat, cada retruc doncs afecta les dues rondes en sentit sud. Al vessant de Llobregat també tenim retencions en direcció a Barcelona, tant per la A2 com per la P23, amb retencions ja ben formades des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I ara, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat, i sí que és cert que a hores d'ara doncs la temperatura torna a ser més aviat fresca a gran part de Catalunya. Com a mínim, els matins ja s'han normalitzat pel que fa a aquesta temperatura. Ara bé, al llarg de les immediates hores, de núvols importants en tindrem molt pocs, molta calma, vent molt feble, 4 núvolets prims decoratius i prou, que de fet continuaran també al llarg d'aquesta tarda, núvols que seran completament descafeïnats, molt esfilagarsats. I hem de destacar que aquesta tarda serà més calorosa que la d'ahir, sobretot on més calor farà serà cap a les comarques interiors de Girona, cap a l'interior de l'Alt Empordà, per exemple, i també al Pla de Lleida, aquesta tarda amb una mica més de vent a la costa, que farà que hi hagi una remenada marítima una mica més destacable. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant, com dèiem, aquests dos dies, dissabte i diumenge, que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents, i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar també amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
4: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació i, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
0: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell i a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve, i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordem-ho, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de l'intel·ligència artificial.
6: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
7: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
6: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
7: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
6: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de 8 del matí a Barcelona. Els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. Ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. Escoltem com viuen la situació la Montserrat Errando, portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera, i en Miguel Ángel Roldán, encarregat del restaurant Santa Creu d'Olorda.
8: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola que realment estan ja buides de porcs senglars o els camins amples, hi passen cotxes, que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
9: Al principi tenia una raó, però tampoc poden tancar-ho un any o el que sigui, algun dia tindran que acabar. Tampoc crec que per anar a donar una volta a carretera de les aigües que passi alguna cosa.
10: És el que hem de fer, perquè són les lleis, però ja costa una mica.
0: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I una bona notícia pel que fa al transport públic, perquè el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les 3 línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però el els talls en la circulació dels combois han durat aquests dos mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, com us dèiem, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu, amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar dos reptes principals: la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
11: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
12: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat, i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
0: I de Barcelona saltem ara cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
13: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
14: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
13: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts de arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat: el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
15: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
13: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega, on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la Rosal.

0: Invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault because...
2: El primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles, i ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: Miquel Mañé s'ha proclamat per tercer cop campió del món de gimnàstica aeròbica. El de Segur de Calafell va obtenir l'or a la final disputada a Pamplona amb una puntuació de 20,550 i un exercici amb una dificultat de 3,600. Aquest mundial se suma als aconseguits a Bakú el 2021 i a Pesaro el 2024. A més, és el tercer metall aconseguit pel català en aquest campionat després d'haver-se penjat els bronzes en la categoria d'equips i en el trio.
5: És una recompensa incalculable, o sea, es algo que sí que venía como anhelando y queriendo que ocurriera, pero sin asumir nada, porque la competición puede ocurrir cualquier cosa. Innumerables horas de entrenamiento, muchísimo sacrificio, enfocarme completamente a todo esto, porque si no te, en cierto modo, dedicas o le das esa dedicación, no va llegar.
0: Primer títol de la temporada per a l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg després que els vallesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat ser un. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat Miquel Travé en la tercera posició a la general.
6: Ja preparant pel Mundial al final i les últimes copes del món, i al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la seu, doncs, increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar a la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.

0: quan falta només 5 minuts per arribar a 8:15, obrim Plana Cultural explicant-vos que després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atsuar, de Targa Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
1: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
0: I ara us parlem d'aquesta casa perquè estem d'enhorabona, i és que el documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la Xarxa, Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi del Festival Internacional de Cinema Esportiu de Batumi, a Geòrgia. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó. El film recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior de camp a través l'any 84 a Nova Jersey. Si encara no l'heu vist, el teniu disponible a la Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 14 de setembre. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones haurien tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. Dels esports, nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. Fira Targa tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, talla un carril de circulació i una altra avaria obliga a donar pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, hi ha cues a tot el nus de la Trinitat i vessant Besòs cap a Barcelona, amb afectacions també a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 des de la Roca a Montornès del Vallès i a Barberà del Vallès. També hi ha 2 quilòmetres de cues a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui, tot en sentit sud. Pel que fa al transport públic, us expliquem que el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma i un matí fresc a gran part de Catalunya amb temperatures més normalitzades. El cel estarà força assolellat, amb només alguns núvols prims i poc importants, i el vent bufarà molt feble. A la tarda continuaran els núvols prims i esfilagarsats, sense conseqüències. Això sí, les temperatures pujaran respecte d'ahir, sobretot a l'interior de Girona, l'Alt Empordà i el Pla de Lleida. A la costa augmentarà una mica el vent i també l'onatge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen ara mateix 5 minuts de 8:15. Us ho explicàvem suara en els titulars. Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant aquests 2 dies que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca, en llocs això sí diferents, i la policia investiga ara la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
6: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla d'AGA. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació i, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
5: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
7: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat amb 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
5: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. Això sí, l'inicial i el bàsic són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fez.
8: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
9: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
8: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
9: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
8: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
5: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. El conseller Ordeig, el conseller Òscar Ordeig d'Agricultura, ha confirmat que Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana. L'anunci arriba després de gairebé un any de restriccions, 6 mesos dels quals amb el parc tancat, 19 municipis afectats i amb una ciutadania que ja mostra signes evidents de saturació. Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més hectàrees dins del parc i un dels que més ha pressionat per trobar alternatives. Avui en parlem amb el seu alcalde, Josep Maria Vallès. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, molt bon dia i molt bona hora. Gràcies.
5: Ho deia, el conseller Ordeig va fer aquest anunci fa uns quants dies. Va demanar paciència, empatia i fins i tot disculpes, però heu rebut l'anunci, veïns i ajuntament?
10: No hem rebut res. Jo la empatia li demano al conseller, perquè ara al novembre ja farem un any d'aquestes restriccions, de que la gent de Sant Cugat doncs, no pot realitzar hàbits que al final són saludables, poder entrar a Collserola. Penseu que diàriament, de dilluns a divendres, entren 5.000 persones, al cap de setmana ja la xifra ja és incomptable, i jo el que demano són solucions, i ja fa temps que ho demano. Al final, jo crec que l'administració pública està per això, no? Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que per tant es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera. I jo no estic a favor d'aquest, vull dir, no estic en contra que es faci cap pel·lícula, evidentment, però si la Generalitat és capaç d'obrir per fer una pel·lícula, doncs aleshores hem de ser capaços de buscar solucions, de limitar espais segurs perquè la gent torni a realitzar tasques, al final rutinàries, saludables, esportives, anar a passejar i gaudir del nostre entorn natural.
5: Alcalde, entenc la desesperació, més tenint en compte que fa uns mesos es va insinuar que a la tardor es podria flexibilitzar l'accés i això, el que dèiem ara, el calendari s'allarga. Què ha passat des del seu punt de vista pel camí perquè la previsió hagi canviat? Més enllà de la detecció d'alguns casos que també hem apuntat nosaltres quan explicàvem la notícia.
10: Bé, jo entenc, imagino que la Generalitat, el que explica també, és que vol una màxima seguretat perquè tot aquest procés que estem vivint des de fa, bueno, el novembre, com deia, farà un any, doncs quedi tancat, quedi solucionat, quedi solventat per tothom, no?, amb les màximes garanties possibles. Jo això ho puc entendre, evidentment. Jo no estic demanant, ei, obrim tot el bosc de Collserola, ni molt menys, no? En el seu dia se'ns va dir, a partir de la carta que jo li vaig enviar el 20 de maig al conseller demanant o donant solucions, no?, doncs se'ns va dir que s'estudiaria la flexibilització, però la part de Barcelona mai es va parlar, la de Sant Cugat, no? Jo tinc la gent que se li ha acabat la paciència, sincerament. Hi ha molta gent que evidentment que compleix, que no entra, però molta altra gent doncs entra amb el gos, entra a caminar, entra, etcètera, no? I per tant això és molt difícil d'aturar. Nosaltres evidentment com a administració, com a ajuntament, anem posant les cintes perquè la gent no entri, però al final ho puc arribar a entendre, eh? La gent acaba entrant.
5: Acabo ja, alcalde. El que passa a Sant Cugat afecta també 18 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé si tenen prevista una resposta metropolitana conjunta al respecte.
10: Ara en breu, jo crec que tindrem una... Ho veia aquest cap de setmana, que arribava una comunicació de la Generalitat, que ens convocaran en una nova reunió, doncs, per parlar-ne, per fer un seguiment. I, a veure, tothom, qui més qui menys, doncs, necessita solucions. En el nostre cas, com heu dit a l'inici d'aquesta entrevista, doncs, clar, a nosaltres ens afecta moltíssim. És que Collserola, o sigui, el 40% del terme municipal de Sant Cugat, pràcticament, és Collserola, no? Per tant, estem molt acostumats, però no només la gent de Sant Cugat, sinó que entra moltíssima altra gent, no? Per tant, això afecta la gent de Sant Cugat, evidentment, però moltes altres ciutadans que també gaudeixen diàriament, o millor dit, gaudien de Collserola. I no només això, sinó que està afectant amb uns negocis concrets de restauració importants que estan patint les conseqüències. Això també, evidentment, sap greu, perquè al final és l'economia a la butxaca d'altres persones de Sant Cugat.
5: Acabo de seguida i no sé si m'ho pot detallar. Se sap la data d'aquesta reunió per estar-ne al cas, per tenir-ho present nosaltres?
10: Ara no et sabria dir, però imagino que serà els propers 10-12 dies, imagino. Sé que vaig veure un correu, una informació, no vaig saber veure la data, però normalment t'avisen amb pocs dies d'antelació, suposo que els pròxims dies.
5: Doncs n'estarem pendent. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, gràcies per atendre'ns i bon dia.
10: A vosaltres, molt bon dia. Gràcies, que vagi bé.
5: Més coses. Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. El tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i del desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. I pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També es reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu.

0: golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final del partit amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault because
2: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar, va imposar-se per 1-4 i Purua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: I primer títol de la temporada per l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de Waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg, després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local, Miquel Travé, s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat a Miquel Travé en la tercera posició a la general.
5: Estic preparant el Mundial al final i les últimes Copes del Món, i al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més. I a part poder quedar de ser la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
0: Arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer. Amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar de Tàrrega Televisió.
6: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
7: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
6: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què la

0: És propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la Casa de la Festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez. Núria Trullàs és la presidenta de l'Associació d'Amics de la Colla Jove.
1: Per nosaltres és molta alegria i molta emoció, no? Ja que l'any passat ja vam presentar la parella gran i aquest any podem presentar la parella petita i incorporar-la el dissabte al Seguici Petit de Tarragona. L'any passat va ser els grans, aquest any ja toca els petits, perquè tot el que surt gran ha de sortir petit perquè la canalla també s'ho mereix.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El diccionari TermCat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
2: Mercè Bacardí.
5: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics,

0: i Morals. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern de la Generalitat recentment. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola quan abans millor.
1: Àtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
0: Dels esports destaquem la nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 88 de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, està clar, i per tant volem saber si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Eduard, molt bon dia.
2: Molt bon dia, doncs així és, estem ja en hora punta, es nota, ja moltes vies van carregades. De moment, el que seria els accessos des de la meitat nord, destacar l'autopista P7, els trams de la Roca del Vallès, de Mollet, sobretot entre Santa Perpètua i Barberà, tot això en sentit sud. Venim per l'autopista del Maresme, puntualment a la zona de Premià de Mar, i després, a més avall, del tram de Badalona, en uns 3 quilòmetres ben plens en sentit Barcelona, també la pota nord de Santa Coloma, de Gramenet fins al nus de la Trinitat, la C-17 a Parets del Vallès, també sentit sud, i la C-58, el tram més ple, més llarg, és entre Terrassa i Sabadell, també en sentit Barcelona. Pel que fa a la meitat sud, els accessos de la meitat sud, aquí en aquest cas destacar l'autopista B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, però també a partir d'aquí, un cop passat l'enllaç de l'autovia 2 fins pràcticament l'avinguda Diagonal de Barcelona. A l'autovia 2, sobretot el tram de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts i ja més endavant a Cornellà, i en el cas de l'autopista C32 i l'autovia de Castelldefels, l'autopista de Viladecans a Sant Boi i l'autovia la C31 a l'altura del Prat de Llobregat. Les dues rondes a aquesta hora molt plenes, les dues, i en els dos sentits de la massa, especialment la ronda de dalt. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat, en canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. En uns minuts serem en directe a la plaça de les Glòries per copsar aquesta tornada a la normalitat. I temps ara pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Avui la situació meteorològica que tenim es presenta impecable, diríem que com una patena. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, una bona mostra l'hem tingut el cap de setmana, sobretot ahir diumenge el cel estava ben destapat i així hem despertat aquesta setmana. Ho fa també amb una temperatura doncs, força fresqueta a les comarques interiors, també a les valls del Pirineu. A aquesta hora encara hi ha alguns valors per sota dels 7 o 8 graus, però només en aquella zona pirinenca. A prop del mar ja en són 18, 20, 22 els graus que hi ha a hores d'ara, i ja diem, amb ben pocs núvols al llarg d'aquest matí. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda tampoc ha de canviar gaire la cosa. Continuarà aquest sol a plom, aquesta situació de sol piconador, anirà cremant perquè picarà molt durant moltes hores i això permetrà que la temperatura pugi més que la d'ahir. Per tant, la tarda serà encara més estiuenca que la de diumenge i, de fet, en alguns racons de l'Empordà i també del Sàgria arribarem a fregar els 35 graus, una temperatura que demà no afluixa. Serà el dimecres, Helena, ja en parlarem el dimecres, el dia que arribaran les primeres tempestes. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb quatre baralles que han deixat cinc ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia ara investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per daga o per punyal. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multa i reincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
5: La multa i reincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació i, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
0: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb quatre víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principis d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. I saltem ara cap a Ceuta, on el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara, s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Ester Minguell.
6: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls en la següent crònica de Carme De Fez.
7: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
8: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
7: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
8: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
7: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que per tant es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera.
0: Ha estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. passa un minut d'un quart de nou del matí. El tram Besòs, us ho estem destacant en titulars, recupera avui dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres? Què diuen els usuaris?
9: Bon dia, bon dia. Els usuaris, com sempre, Helena, quan es recupera un servei mostren la seva satisfacció i, de fet, des d'avui que el tram torna a passar per Glòries perquè el tram Besòs ha recuperat bona part de la seva operativitat, de la seva normalitat. En el cas de la T4, funciona a totes les estacions. Aquesta línia ha recuperat de manera íntegra el servei i pel que fa a les línies T5 i T6 s'ha recuperat el tram entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Això sí, les afectacions continuen a moda de tall parcial també a les línies T5 i T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, i aquesta situació de tall parcial durarà encara un parell de setmanes més fins a finals del mes de setembre com a alternativa a aquest tall, a aquest no funcionament del servei en aquest tram tant de les línies T5 i T6. Es pot fer servir la línia 4 del metro i també el bus H12. Recordem que les obres a Gran Via que expliquen aquesta interrupció del servei durant l'estiu al tram Besòs van arrencar fa un any, però les afectacions s'han limitat a aquests dos mesos d'estiu. Durant els dies previs a aquesta setmana, avui dilluns, s'han fet les obres pertinents per garantir el bon funcionament del servei i un equip d'informadors ja s'ha desplegat per les diferents estacions per informar els usuaris i repartir entre ells aquest fulletó informatiu.
0: Gràcies, Anna, gràcies, Lluís. El que deies, doncs, entenem que, pel que explicaves, la normalitat absoluta no arribarà, com aquell qui diu, fins l'octubre, ja entrada la tardor. Gràcies, companys, per la feina.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Catalunya arriba a la tornada de setembre amb les reserves de sang i plasma sota mínims. El Banc de Sang confirma una davallada de gairebé un 20% durant l'estiu i l'inici de setembre tampoc ha ajudat gaire perquè les alertes meteorològiques han obligat a suspendre campanyes i el pont de la Diada que acabem de passar ha reduït també encara més les donacions. Per això, el mateix Banc de Sang ha intensificat la crida a donar sang i plasma per recuperar l'hàbit i estabilitzar les reserves. En volem parlar amb Joan Ramon Grífols, que és director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Senyor Grífols, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia a tothom.
0: Ara ho explicava, aquest estiu hi ha hagut una davallada de donacions de gairebé un 20%. Quin és l'estat real de les reserves ara mateix? Estem en una situació preocupant o ens en sortirem?
10: Ens en sortirem. Estem en una situació molt semblant a la que tenim cada setembre de cada any. En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment després d'un estiu.
0: Aquest cap de setmana llarg era crític per intentar remuntar les donacions, però també es preveia que el pont reduiria l'afluència. No sé quin balanç en feu, em sembla que heu fet una crida específica oferint doncs, a la gent que s'acostés a Plaça Catalunya, si no tinc mal entès, per fer aquestes donacions. Com ha anat?
10: Ha anat força bé. Amb el decurs d'aquests 3 dies, que són 3 dies on la ciutadania tots plegats ens movem i perdem aquesta rutina habitual que tenim dels que són donants a fer la donació, hem mirat d'afavorir que la ciutadania tingués punts de donació propers a on es poguessin desplaçar. A la ciutat de Barcelona hem obert 3 dels punts fixes de donació que habitualment en festiu no tenim obert. Hem també generat tota una sèrie de campanyes de donació en aquelles localitats on la gent ens acostumem a desplaçar amb aquests festius i els resultats són força bons en aquests 3 dies.
0: Joan Ramon Grífols, el Banc de Sang insisteix que el plasma és tan necessari com la mateixa sang. Què està passant amb aquestes donacions? Per què costa tant arribar als objectius?
10: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. És un tipus de donació que evidentment l'hem estat realitzant des de fa moltíssims anys, però sempre ha quedat una mica en segon terme respecte a la donació de sang. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang, quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: Ara mateix la mitjana és d'unes 2 donacions de plasma per persona i any. Quina seria la xifra de donacions òptimes i què cal perquè la ciutadania incorpori aquest hàbit amb més regularitat? No sé si feu prous campanyes o ens cal obrir una mica més la ment per entendre-les.
10: A veure, de tot una miqueta. Per part nostra seguim aquesta pedagogia. Intentar que la donació, aquesta mitjana de donació de 2,23 vegades per donant la poguéssim duplicar amb unes 4 o 5 vegades l'any, perquè d'aquesta manera podríem pràcticament ser a nivell de Catalunya autosuficients amb aquests medicaments pel que fa als malalts que necessiten aquests tractaments per tractar les seves immunodeficiències congènites. És una mica de tot. Per part nostra, més pedagogia. Per part del donant, saber que pot anar alternant la donació de sang i de plasma, i nosaltres anant guiant el donant en aquest procés i calendaritzar bé aquestes donacions, perquè igualment també necessitem la sang. És a dir, hem de combinar totes les coses.
0: Doncs ens quedem amb el missatge de que ens en sortirem. Joan Ramon Grífols, del Banc de Sang i Teixits, director assistencial, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres.

0: La jornada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany, amb una genialitat en el minut 92, sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault because
2: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes.

0: Després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho detalla la Clara Atzuar, de Targa Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
1: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: El riu dels cinc colors, conegut també com a Caño Cristales, és un fenomen natural únic al món, ubicat a la Serra de la Macarena, a Colòmbia. Aquest riu és famós per la seva espectacular gamma de colors, que inclou vermell, groc, verd, blau i negre, cosa que li ha valgut el sobrenom del riu més bonic del món. La raó darrere d'aquests colors vibrants és una planta aquàtica endèmica anomenada Macarena clavigera. Durant certs mesos de l'any, especialment entre el juny i el novembre, aquesta planta floreix i s'hi adreix a les roques del riu, produint tons vermells intensos. La combinació dels colors de les plantes, les algues, les condicions de l'aigua i el reflex del sol crea una paleta de colors enlluernadora. El riu dels cinc colors és també un ecosistema molt fràgil. L'àrea circumdant és protegida i s'implementen regulacions estrictes per als turistes que la visiten, per tal de preservar-ne la seva bellesa natural. Les activitats com nedar i caminar es fan sota una estricta supervisió per minimitzar l'impacte humà en aquest ecosistema delicat. Aquest riu no només és un tresor natural, sinó que també és un símbol de la biodiversitat i la bellesa única dels paisatges colombians. La seva existència ressalta la importància de la conservació dels nostres recursos naturals per a futures generacions.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
1: La teva ràdio. La teva ràdio, ara mateix 9:15 en punt. Una nova setmana que comença des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM. En aquest 14 de setembre ja comença la setmana, doncs, de la nostra festa major. Recordeu, Sant Cebrià, 16 de setembre. Dimecres, doncs, és la nostra festivitat local aquí a Vilafant. I el cap de setmana proper, doncs, és la festa major de Sant Cebrià, amb tot el reguitzell d'activitats que tenim programades perquè pugueu venir i gaudir, doncs, del nostre poble, del nostre entorn i de totes les propostes que hi ha per tots els públics, eh? I aquí, doncs, podeu consultar-ho on? Doncs a les xarxes socials de l'Ajuntament, a la pàgina web, a vilafant.cat, a l'Instagram. Allà hi trobareu, doncs, totes les activitats que us podeu anar apuntant. Podeu dir, doncs, aquesta, mira, aquesta m'interessa, me puc acostar. I passar tot un dia entretingut al nostre poble, que ja s'està, doncs, engalanant i preparant per compartir una nova festa major al nostre poble. I alguns, doncs, que ens tornem a incorporar després d'alguns dies de descans, tant jo com el meu, com la meva companya, la Mercè Munt, doncs, que tornem a la càrrega un altre cop aquesta setmaneta, i ara el que sí que hem fet és donar-li un parell de dies, res, dos, que no s'acostumi, al nostre company Toni Guerrero, perquè ens hem d'anar carregant piles, plegats per poder, doncs, estar al peu al canó en tots els actes d'aquesta festa. Tindrem el nostre informatiu local i comarcal, ja ho sabeu, al punt de 9:15. Poqueta a poqueta, aquest mes de setembre s'aniran incorporant, doncs, propostes de la nostra nova programació que encetarem, doncs, ja en plenitud a partir d'inicis d'octubre, amb magazins i tots els continguts que anirem compartint. De moment us donem la benvinguda al meu nom, Ivan Llerpes, en aquest 14 de setembre. I ho fem amb aquesta fantàstica veu de Mafalda Cardenal. Déu-n'hi-duret, quina llarga, doncs, gira que està fent la Mafalda amb cançons com aquesta, Creo que te quiero. Bon dia!

0: veces de verdad.
1: Creo que te quiero, Mafalda Cardenal. Ja veureu quina bona proposta musical que s'ha presentat precisament durant tota aquesta festivitat d'estiu. Festes, dic festes perquè hi ha molta gent que ha estat a festa, hi ha molta gent que està de rutina, I això també és bo, Quan portes molt de temps desconnectant, de vegades també trobes a faltar una miqueta de rutina, aquesta sensació, d'energia que dius, no, és que estic dormit, però el teu cos, en veritat, té una mica d'energia de dir, vull tornar una miqueta a la ràdio. Dance on Bone, The Time of My Life.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la Pubilla i d'Hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de Festa Major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem!

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides. Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de Les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A Les Forques, Antoni Casellas, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
2: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Salutacions, benvinguts en aquesta nova edició de l'informatiu. Avui és dilluns 14 de setembre.
5: La variant de la Nacional 2 a Figueres compleix 50 anys a les portes del seu desdoblament.
4: Science Nits i on dedica la seva 11a edició al canvi climàtic.
5: Terra de Trobadors supera per primera vegada els 60.000 visitants.
4: Els germans Galindo de Vilafant destaquen en el vòlei platja català i estatal.
5: I el temps des de la xarxa de comunicació local, informació que ens acostaran Luis Mi Pérez per tancar l'edició d'aquest butlletí.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: La variant de la Nacional 2 de Figueres compleix aquest any mig segle des de la seva posada en servei. La Ronda Est es va obrir completament al trànsit l'abril del 1976 amb l'objectiu de treure l'interior de la ciutat al trànsit de la carretera general. 50 anys després, la infraestructura afronta una nova transformació. L'estat ha adjudicat per uns 102 milions d'euros el desdoblament d'un tram de 8,2 quilòmetres que convertirà l'actual carretera d'un carril per sentit en una via de dues calçades i quatre carrils.
4: La divulgació científica tornarà aquest setembre a Figueres i Peralada amb l'onzena edició de Science Needs You, dedicada enguany al canvi climàtic. La jornada principal serà dissabte 26 de setembre a l'Auditori dels Caputxins de Figueres, amb ponències de diversos experts i una taula rodona sobre els reptes de l'emergència climàtica. L'edició pren com a figura de referència el científic Alexander von Humboldt, qui completarà la programació amb activitats durant els mesos de setembre i octubre.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: La 34a edició de Terra de Trobadors, celebrada aquest cap de setmana a Castelló d'Empúries, ha tancat amb un rècord de públic. L'Ajuntament calcula que s'han superat per primera vegada els 60.000 visitants. El Festival Medieval ha ofert més de 200 activitats amb propostes com el Torneig Medieval, la Batalla Campal o el Sopar Comtal. Enguany també hi han participat companyies internacionals de Portugal, França, Bèlgica i Estònia.
4: Els germans Alan Kira i Deva Galindo Martínez del club en voleibol en Vilafant continuen sumant èxits en el volei platja, entrenats pel seu pare Albert Galindo. Aquest estiu, Alan Galindo, de 14 anys, ha aconseguit la medalla de bronze al Campionat d'Espanya per seleccions autonòmiques en representant Catalunya. Les seves germanes Kira i Deva també han destacat a proclamant-se guanyadores del Campionat d'Hivern i del Campionat de Catalunya en categoria infantil, tot i competir amb jugadores més grans.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: El torn per conèixer la previsió del temps i tancar aquesta edició del butlletí ho fem amb la xarxa de comunicació local amb en Luis Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia, una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar
0: aquesta setmana en el cas de les comarques de Girona. A hores d'ara bufa un palet de vent de provençal, sobretot al nord de l'Alt Empordà, i això ha fet que la temperatura no baixés gaire. De fet, a hores d'ara tenim valors ja per sobre dels 20 graus en aquesta zona del massís de l'Albera, del Cap de Creus i Rodalies. A la resta de contrades l'ambient ha quedat una mica més fresquet i sobretot a les valls sardanes o del Ripollès, a hores d'ara voltem els 5, 7, 8 graus a tot estirar. En canvi, de seguida aquesta temperatura pujarà i avui ho farà més que ahir, i és que el vent anirà girant cap a Garbí. Per tant, sobretot al nord del Montgrí, la temperatura tornarà a ser ben elevada, també al voltant del Pla de l'Estany o del Gironès. Estarem parlant de màximes entre els 32 i els 35 graus, i sempre amb un cel o bé destapat o només amb quatre núvols prims completament descafeïnats. N'estem pendents a la xarxa.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
1: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil, i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la Plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular, i a les 11 de la nit, gran ball amb l'Orquestra Meravella també a la Plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio. Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Doncs sí, aquí teníem amb la veu de Beyoncé aquesta proposta musical, el Morning Dew, doncs, que ens dona pas també a la darrera proposta d'aquest bloc. Arribarem a les 9, xarxa de comunicació local, amb Love Sensation. És maravillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat es complica la circulació a les carreteres catalanes amb un accident a l'AP7 al Papiol que deixa un carril tallat en sentit Girona i provoca retencions importants. A banda, també hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a l'AP7 al Callà, una altra a la C63 a Vidreres, una altra a la C25 a Brunyola, una altra a la 2 a Abrera i finalment una cinquena a la B20 a Santa Coloma de Gramenet. I a banda, també mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei a la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest dilluns una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho explica la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. I avui arrenca un nou curs de formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacats.

0: Les temperatures continuen pujant i deixaran una nova punta de calor amb alguns valors tropicals, de fet, a la costa, i entre 13 i 18 graus que hem tingut de mínima en general. Les màximes arribaran avui als 35 graus a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent.
1: Notícies en xarxa.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: 19 graus de temperatura al nostre municipi de Vilafant, també temperatures còmodes que tindrem en aquesta jornada del dilluns 14 de setembre. Et donem la benvinguda en aquest nou bloc horari amb Melendi i sus mentiras arriesgadas.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 5:45 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de Festa Major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Better Times. Aquí tenim una producció de Robin Schulz i de Barbara. Aquesta proposta musical ens arriba amb aquesta intensitat al 107.3.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: I per continuar amb la bona música, des del 107.3 de la FM ens arriba el torn d'escoltar l'Erika amb aquesta cançó que es diu No tenen amores.

0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornada a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol. A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.
1: FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.

Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race d'inflables. I per acabar la festa major, les 6 playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu. Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant. A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: ara per fi estem sols.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Doncs vinga, va, que continuem amb aquests 9 minuts que manquen per les 10 del matí amb Banda Neon, Búhos i Mont DJ, amb El Ventilador, la de l'estiu.

proposta que Banda Neon ha realitzat per aquesta temporada d'estiu amb Búhos i Mount DJ, el ventilador. 7 minuts i arriba l'energia de Doctor Prats.

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
3: I al 107.3 de la FM anem cap al punt de les 10 del matí i ho fem amb el Breathless d'aquesta proposta producció de l'Enric.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Hem habilitat un accident a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció nus de Trinitat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a la C63 a Vidreres, a la C25 a Brunyola, la 2 a Abrera, una altra a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que totes quatre deixen un carril tallat. I també hem habilitat avui el tramvia de Barcelona, recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic a les carreteres amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes, al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per augmentar-ne la presència. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i planteja els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho explica la nova comissària, volíem dir, en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. El cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, la gestió administrativa i també sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures pugen i deixaran una nova punta de calor amb unes mínimes que han rondat avui entre 13 i 18 graus. Pel que fa a les màximes, avui arribaran als 35 a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent i a la resta del país.
0: Notícies en xarxa.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
3: 3 minuts de notícies que escoltem des de la xarxa de comunicació local. 10 i 3 minuts. Dilluns 14 de setembre, amb música empordanesa, aquest bloc horari, començant amb la Carlota Giró, amb Sense Presses.

La Carota Giró, que va actuar a l'acústica com a grup emergent. Aquí, doncs, la tenim amb nosaltres sense pressa. I Camilo Sesto va fer aquesta cançó que David Bisbal ha versionat. Vivir así es morir de amor.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
2: Sí, us hi esperem aquí, aquest cap de setmana, la nostra Festa Major, amb moltíssimes ganes, de totes les activitats. Diumenges sense drama, així com ens agradaria que fossin sempre, perquè després quan t'incorpores el dilluns a la feina dius, he tingut descans. Els Catarres, amb nosaltres.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Salutacions, benvinguts en aquesta nova edició de l'informatiu. Avui és dilluns 14 de setembre.
3: La variant de la Nacional 2 a Figueres compleix 50 anys a les portes del seu desdoblament.
2: Science Nits i on dedica la seva 11a edició al canvi climàtic.
3: Terra de Trobadors supera per primera vegada els 60.000 visitants.
2: Els germans Galindo de Vilafant destaquen en el vòlei platja català i estatal.
3: I el temps des de la xarxa de comunicació local, informació que ens acostaran Lluís Mi Pérez per tancar l'edició d'aquest butlletí.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La variant de la Nacional 2 de Figueres compleix aquest any mig segle des de la seva posada en servei. La Ronda Est es va obrir completament al trànsit l'abril del 1976 amb l'objectiu de treure l'interior de la ciutat al trànsit de la carretera general. 50 anys després, la infraestructura afronta una nova transformació. L'estat adjudicat per uns 102 milions d'euros al desdoblament d'un tram de 8,2 quilòmetres que convertirà l'actual carretera d'un carril per sentit en una via de dues calçades i quatre carrils.
2: La divulgació científica tornarà aquest setembre a Figueres i Peralada amb l'onzena edició de Science and Needs You, dedicada enguany al canvi climàtic. La jornada principal serà dissabte 26 de setembre a l'Auditori dels Caputxins de Figueres, amb ponències de diversos experts i una taula rodona sobre els reptes de l'emergència climàtica. L'edició pren com a figura de referència el científic Alexander von Humboldt, qui completarà la programació amb activitats durant els mesos de setembre i octubre.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La 34a edició de Terra de Trobadors, celebrada aquest cap de setmana a Castelló d'Empúries, ha tancat amb un rècord de públic. L'Ajuntament calcula que s'han superat per primera vegada els 60.000 visitants. El Festival Medieval ha ofert més de 200 activitats amb propostes com el Torneig Medieval, la Batalla Campal o el Sopar Comtal. Enguany també hi han participat companyies internacionals de Portugal, França, Bèlgica i Estònia.
2: Els germans Alan Kira i Deva Galindo Martínez del club en voleibol en Vilafant continuen sumant èxits en el volei platja, entrenats pel seu pare Albert Galindo. Aquest estiu, Alan Galindo, de 14 anys, ha aconseguit la medalla de bronze al Campionat d'Espanya per seleccions autonòmiques en representant Catalunya. Les seves germanes Kira i Deva també han destacat a proclamant-se guanyadores del Campionat d'Hivern i del Campionat de Catalunya en categoria infantil, tot i competir amb jugadores més grans.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: El torn per conèixer la previsió del temps i tancar aquesta edició del butlletí ho fem amb la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia, una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar aquesta setmana en el cas de les comarques de Girona. A hores d'ara bufa un palet de vent de provençal, sobretot al nord de l'Alt Empordà, i això ha fet que la temperatura no baixés gaire. De fet, a hores d'ara tenim valors ja per sobre dels 20 graus en aquesta zona del massís de l'Albera, del Cap de Creus i Rodalies. A la resta de contrades l'ambient ha quedat una mica més fresquet i sobretot a les valls Sardanes o del Ripollès, a hores d'ara voltem els 5, 7, 8 graus a tot estirar. En canvi, de seguida aquesta temperatura pujarà i avui ho farà més que ahir, i és que el vent anirà girant cap a Garbí, per tant, sobretot al nord del Montgrí, la temperatura tornarà a ser ben elevada, també al voltant del Pla de l'Estany o del Gironès. Estarem parlant de màximes entre els 32 i els 35 graus, i sempre amb un cel o bé destapat o només amb quatre núvols prims completament descafeinats. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: David Guetta i Hey Python. Aquí tenim aquesta proposta musical que es titula Where is my husband?
1: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant. A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

9 minuts, arribem a les 11 del matí i hi haurà canvi de torn de ràdio. La nostra companya Mercè Munt, que agafarà el relleu amb molta actualitat, molta bona música, però ara ens quedem amb Leire Martínez. I

0: Cabeza de ratón.
1: I sí, Cabeza de ratón és una de les cançons contundents que us presentàvem de Leire Martínez a principis d'aquest estiu 2026. I ara qui ens arriba és La Matadora. És el títol d'aquesta proposta musical...

0: aquesta cançó.
1: I aquesta cançó, doncs, és dels Manel. No t'enyoro. M'acomiado un servidor de Ben Llerpes. Fins demà a primera hora del matí, 8:45. I després, ara mateix, després de l'informatiu de 3 minuts, marxem a la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o bé lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i també la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Cata, que malgrat aquest discurs a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP2 a Puigverd de Lleida deixa un carril tallat sentit Saragossa. També hi ha diverses avaries, una a la C63 a Vidreres, una altra a l'A2 a Brera i una tercera a la C55 a Olesa de Montserrat. I també en mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oh, yeah, baby.
2: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM. En directe.
2: En directe.
1: Mercè Munt.

d'elegància hem decidit avui obrir aquesta nova hora, aquesta nova setmana, aquest 14 de setembre. Per molts hem de tornar a la rutina, però aquí estem nosaltres per acompanyar-vos perquè tot sigui molt més fàcil i també molt més fluid. I amb ella hem arrencat amb aquesta gran Beyoncé. Des dels Estats Units, compositora, productora, ballarina, actriu i també fins i tot dissenyadora de moda. Ha estat el seu Morning You la que ha obert per començar aquesta nova hora que ens conduirà plegats fins a la una. El meu nom, Mercè Munt. Carly Rae Jepsen, After All. Després de tot, aquí estem i aquí seguim. Bon dia! Bon dia!

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

televisió, Marisol, ja fa uns quants anyets, d'això. I així sona per tu des de Ràdio Vilafant en aquesta nova setmana que arrenquem plegats i intentem, això sí, amb els ànims ben amunt. Aquí estem, al teu costat, no marxis. Siénteme mucho, arriba Daniel.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Tenim temperatures altes i esperem poder-les tenir i gaudir també el proper cap de setmana, que estem de festa. El nostre municipi, tot a punt, tot preparat i tot agendat, esperem que sí.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: La cançó és original del 1987 dels Gypsy Kings i són moltes les versions que s'han fet aquest Bamboleo, ara amb Niña Pastori.
1: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major.

0: de Ràdio Vilafant. Stone, una pedra, Prince.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Una de les formacions que porta més anys en el món musical. La dècada prodigiosa, i en aquesta ocasió recopilant, recordant vells i grans èxits que conviden a aixecar-me, si més no jo, de la cadira. I tu, no ho sé.

qüestió del nostre butlletí. I ho farem amb la música de Ricky Martin. O Alfred García. És el seu Vine'm a buscar. Després tornem. No marxis. Aquí estarem compartint molt més amb tu.

0: Pep García en tornar, era la música de Ricky Martin amb Luan Santana i aquest té Estranyo. Directes cap al butlletí amb la xarxa de comunicació local. Fins ara.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnòstica. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta dels darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Malgrat el discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. Ens amplia aquesta informació el Lluís Rodríguez del Prat Ràdio.
3: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
4: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
3: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
2: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM. En directe.
6: En directe.
5: Mercè Munt.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

música, bones apostes per tu, perquè siguis on siguis i facis el que facis, no estiguis ni avorrit ni avorrida. 12 i 11.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Doncs sí, això és aquest cap de setmana, tot a punt i passarem llista, eh? No hi faltis, tot i sa un, això és Vita, Vita.

0: sonat una de les cançons més recents i noves de Caigo amb la col·laboració de Dan Timiski. Heaven or Your Mind. Així és on tenim el cel, a la nostra ment, que ens ajuda a prendre, per què no, millors decisions i també accions. Avançant cap a 2:15.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casellas, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la Festa Major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la Festa Major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu. Si voleu més informació, consulteu la app

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

regala autèntics luxes musicals. Despierta, una de les cançons que ens oferia cap allà al mes d'abril, Antonio Orozco. Només 3 minutets, arribarem a la una del migdia i marxem avui amb una versió del Vivir Así es Morir de Amor, ell, David Bisbal. Salutacions cordials de Mercè Munt, qui ha estat amb tu d'ençà les 11 del matí. Que acabis de passar molt bon dilluns. Fins demà.

0: Ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa del programa, el desembre passat ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la CGT ha advertit que estudia interposar una demanda judicial contra Educació, que acusa de no substituir una cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa que exerceixen tasques sindicals. En una atenció a la premsa, la secretària general de la Federació d'Ensenyament del Sindicat, Laura Gené, ha afirmat que la situació pot tenir incidència en uns 4.500 alumnes des d'infantil fins a batxillerat que poden quedar sense docent a l'aula. Alhora també ha dit que la mesura pot comportar sancions per als treballadors afectats, ja que no se'ls estan reconeixent les llicències sindicals. Els representants de la CGT han sol·licitat reunir-se amb la responsable del personal docent de la conselleria. I a banda, les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. La protesta arriba 5 anys després de la gran mobilització que van aplegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat i que va arribar també precedida per la carta d'emplaçament de la Unió Europea per la contínua desprotecció dels espais naturals del Delta del Llobregat. I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui, juntament amb Mossos d'Esquadra, possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I Barcelona i Seúl han renovat per 4 anys més l'acord de cooperació que mantenen des del 2018. El memoràndum permetrà compartir experiències i bones pràctiques en àmbits com la tecnologia, el turisme, l'habitatge i el desenvolupament urbà. I també la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament i 2 de llibertat vigilada al jove que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'agost de l'any passat. El condemnat, que tenia 17 anys quan van passar els fets, ha reconegut l'agressió aquest dilluns en una vista de conformitat.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. 107.3

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Salutacions, benvinguts en aquesta nova edició de l'informatiu. Avui és dilluns 14 de setembre.
3: La variant de la Nacional 2 a Figueres compleix 50 anys a les portes del seu desdoblament.
2: Science Nits i on dedica la seva 11a edició al canvi climàtic.
3: Terra de Trobadors supera per primera vegada els 60.000 visitants.
2: Els germans Galindo de Vilafant destaquen en el vòlei platja català i estatal.
3: I el temps des de la xarxa de comunicació local, informació que ens acostaran Lluís Mi Pérez per tancar l'edició d'aquest butlletí.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La variant de la Nacional 2 de Figueres compleix aquest any mig segle des de la seva posada en servei. La Ronda Est es va obrir completament al trànsit l'abril del 1976 amb l'objectiu de treure l'interior de la ciutat al trànsit de la carretera general. 50 anys després, la infraestructura afronta una nova transformació. L'estat ha adjudicat per uns 102 milions d'euros el desdoblament d'un tram de 8,2 quilòmetres que convertirà l'actual carretera d'un carril per sentit en una via de dues calçades i quatre carrils.
2: La divulgació científica tornarà aquest setembre a Figueres i Peralada amb l'onzena edició de Science and Needs You, dedicada enguany al canvi climàtic. La jornada principal serà dissabte 26 de setembre a l'Auditori dels Caputxins de Figueres, amb ponències de diversos experts i una taula rodona sobre els reptes de l'emergència climàtica. L'edició pren com a figura de referència el científic Alexander von Humboldt, qui completarà la programació amb activitats durant els mesos de setembre i octubre.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La 34a edició de Terra de Trobadors, celebrada aquest cap de setmana a Castelló d'Empúries, ha tancat amb un rècord de públic. L'Ajuntament calcula que s'han superat per primera vegada els 60.000 visitants. El Festival Medieval ha ofert més de 200 activitats amb propostes com el Torneig Medieval, la Batalla Campal o el Sopar Comtal. Enguany també hi han participat companyies internacionals de Portugal, França, Bèlgica i Estònia.
2: Els germans Alan Kira i Deva Galindo Martínez del club en voleibol en Vilafant continuen sumant èxits en el volei platja, entrenats pel seu pare Albert Galindo. Aquest estiu, Alan Galindo, de 14 anys, ha aconseguit la medalla de bronze al Campionat d'Espanya per seleccions autonòmiques en representant Catalunya. Les seves germanes Kira i Deva també han destacat a proclamant-se guanyadores del Campionat d'Hivern i del Campionat de Catalunya en categoria infantil, tot i competir amb jugadores més grans.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: El torn per conèixer la previsió del temps i tancar aquesta edició del butlletí ho fem amb la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia, una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar aquesta setmana en el cas de les comarques de Girona. A hores d'ara bufa un palet de vent de provençal, sobretot al nord de l'Alt Empordà, i això ha fet que la temperatura no baixés gaire. De fet, a hores d'ara tenim valors ja per sobre dels 20 graus en aquesta zona del massís de l'Albera, del Cap de Creus i Rodalies. A la resta de contrades l'ambient ha quedat una mica més fresquet i sobretot a les valls Sardanes o del Ripollès, a hores d'ara voltem els 5, 7, 8 graus a tot estirar. En canvi, de seguida aquesta temperatura pujarà i avui ho farà més que ahir, i és que el vent anirà girant cap a Garbí, per tant, sobretot al nord del Montgrí, la temperatura tornarà a ser ben elevada, també al voltant del Pla de l'Estany o del Gironès. Estarem parlant de màximes entre els 32 i els 35 graus i sempre amb un cel o bé destapat o només amb 4 núvols prims completament descafeinats. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
2: És incontestable que la formació professional

0: que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
1: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
2: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: La marxa portarà per lema no l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
0: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
1: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
0: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
1: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
3: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant la Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Pérez, bon dia.
4: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple, sempre amb molt pocs núvols, per tant la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, 2/3 cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
6: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
7: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
6: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: 2 anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB,

0: ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
1: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
0: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quatrimestre. Mestre.
2: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats en aquest cas.
3: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en comunicació cultural i ciències polítiques i de l'administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
2: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT que fins avui mateix, de fet, no les tenien.
3: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
3: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
2: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
5: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras suficientes, no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
2: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
7: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
6: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
8: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
6: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
2: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
9: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
2: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
3: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
11: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
2: És un dels titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
12: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
13: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
12: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
2: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
3: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
14: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
3: Els fitons són balises que s'agregaran al carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
2: No deixem la ciutat perquè avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona en concret.
3: La línia T4 Marta reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
2: És un quart de tres. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
3: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments, volíem dir, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
15: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim, i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar, doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
2: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i, atenció, amb 300 càmeres. Tots dos grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
16: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
17: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
16: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
2: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
18: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
19: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo me siento muy responsable y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
18: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben dos casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
2: Tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia als treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra a Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten l'incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el consorci per la retirada de drets laborals i sindicats. I, de fet, el proper 18 de setembre la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
2: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclama la readmissió immediata de 2 delegats de Comissions acomiadats a principis d'estiu. El 9FM, Judit Lechón, bon dia.
1: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors al·leguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que ha comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
2: Gràcies, Judit Lechón, des del 9FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
21: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
22: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
21: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
2: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
3: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousie i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
2: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
3: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
23: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
24: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
23: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la sisena jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
25: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
23: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è. I el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
0: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballesté van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballesté. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
4: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després doncs totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
0: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
9: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
7: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
10: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
11: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
10: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
7: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
10: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
7: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
10: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
7: Els esports han afreixat, el Barça suma la cinquena victòria en 5 partits.
12: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple, sempre amb molt pocs núvols, per tant la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera Fira d'Oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
15: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
16: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
15: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
7: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
18: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
17: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
7: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, Psicologia o Infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
19: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
20: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i a per totes.
21: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
19: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
22: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
23: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
24: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
23: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd dues dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
24: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valora així els resultats del CIS.
25: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
24: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
26: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
27: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
26: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
28: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
26: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
24: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
29: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients, amb la col·laboració de 7.800 òptics de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
29: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
24: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
23: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troba ben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
1: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
24: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
2: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
3: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
2: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
24: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
23: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
4: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
23: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la C-67.
24: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
5: Molt bon dia, doncs així és, última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Un Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum que, si et ve de cara, fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop, també, les Aigües d'Educació Especial, a qui també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
24: Les biblioteques de Barcelona continuaran amb vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual l'han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
9: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
8: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
24: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
23: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
24: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
10: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
11: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i ja tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
10: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
24: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
12: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
13: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir,
7: i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
12: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
24: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
14: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
15: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
14: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenbinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
24: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
16: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
17: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar per més i, bueno, a millorar.
16: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la sisena jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
18: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
16: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Durant, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
19: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballesté van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballesté. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Lauri Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
20: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust, i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
19: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
16: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada, guanyant la Lliga Catalana
23: ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya masculina.
24: Gràcies, Anna Freixas, última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculars, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat a la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i ha destacat els canvis en els processos de preinscripció i matrícula que han fet des del seu departament.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Parlem de política. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP.

0: Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd dues dècimes i se situa al 2,5, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al mes de juliol. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT per promoure 1.500 cursos assequibles, pisos, volem dir, assequibles, en 10 anys. El conveni signat entre l'administració local i les dues organitzacions sindicals es tradueix en la cessió a través del dret de superfície d'un període de 75 anys per fer-hi 179 pisos. I el Parc Astronòmic del Montsec, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, ha presentat la 16a edició del cicle Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. La proposta d'enguany inclou un cartell de luxe amb actuacions als Amics de les Arts, Tomeu Penya, Luis Sánchez, la companyia elèctrica d'Arma i el duet format per Meritxell i Judit Nederman. A partir d'aquesta cúpula de 12 metres de diàmetre situada al municipi d'Àger a la Noguera. I acabem parlant del Barça, que suma la 5a victòria en 5 partits, segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant del Llevant per 2-4 en doblet del Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip. Are you ready to get on down to the funky disco sound?
1: And now for my next number, I'd like to return.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Avui, a Hot Dance 80, començarem, com cada edició, amb la història de la música dance. Avui, amb una formació que en va tenir èxit als anys 90. Estem parlant de M People. Després escoltarem Acid House. El protagonista avui, el número 1 de la llista americana Billboard, va ser la formació Lip Sync. I després acabarem escoltant House del Bo. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música dance. M People és un grup musical anglès de música house format el 1990 a la ciutat de Manchester.

formació en People ve de la inicial del fundador principal del mateix, Mike Pickering, a M, M i la P de People de Pickering.

abans de formar M People, Mike Pickering va estar actuant amb el grup Quango Quango, encara que era més conegut per actuar com a DJ al nightclub d'Hacienda.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Si parlem de l'Acid House, tenim de parlar de Larry Hart sota l'àlies de Mr. Fingers. És el productor americà tan venerat pels aficionats de la música house. La seva resposta és un treball anomenat Amnesia, la compilació dels seus primers singles publicada el 1989 i del que va sortir aquest number one, Can You Feel It? Seguim escoltant Acid House i en aquesta ocasió serà un gran productor també, el Frankie Knuckles, de House Music, la casa de la música.

I com diem sempre, amb la música hi ha temes més importants, temes menys importants, temes més comercials, temes més populars. Frankie Knuckles està al grup dels DJs productors que triomfaven arreu del món, i el que ens arriba a la pista central va ser un tema popular, però molt popular. Però és un altre rotllo, tot i que sigui house, acid house, és un altre rotllo. Aquest és el petó francès del DJ i productor americà Lil Louis, que va tocar amplement a clubs i va passar dues setmanes al número 1 de la llista Billboard Dance Club Songs d'Estats Units a l'octubre del 89.

0: Good Life és una cançó del grup de música electrònica del grup americà Inner City, amb la veu de Paris Gray. Fou llançada al novembre de 1988 per Den Records i Virgin com el segon senzill del seu àlbum debut, el Paradise, editat, com hem dit, el 1989. Fou escrita i produïda per Kevin Saunderson.
1: Hot Dance 80, amb Josep Maria Jurado.

Lip Sync va ser una banda d'estudi nord-americana que va aconseguir un èxit important, el que estem escoltant, Funky Town, el 1980. El grup va ser format en Minneapolis per Steve Greensburg,

La cantant i saxofonista de Lip Sync era Cynthia Johnson i la resta del grup estava format per un grup canviant de músics de sessió. Va ser el número 1 de la llista Billboard entre el 31 de maig i el 21 de juny de 1980.

la música té quelcom de diví celestial, no pot negar-ho ningú, però qui segur que signaria aquesta frase és Jazz, Jasmine Evans, la que vàrem conèixer el 1988 amb aquest de Mas Dance, The Only Way Is Up. 25 anys després s'ha convertit en una activa creient baptista i resideix a Calahonda, Mijas, Espanya.

Hot Dance 80 és el teu programa dance de dècades anteriors, en el que et punxem la millor música, la que no era tan bona, i t'expliquem la història i miracles dels intèrprets. La propera té la marinera, la història que té. L'hem explicat alguna vegada, però avui l'ampliarem una mica. Estem parlant de Black Box i el seu primer senzill. Daniel Etavoli, membre de Black Box, va descriure Random Time com un intent de crear una pista de ball amb el poder d'una cançó de rock. La primera versió va utilitzar una mostra vocal sense llicència de Love Sensation de Lolita Holloway. Després que els propietaris dels drets d'autor iniciaren accions legals, el senzill fou reeditat amb les veus regravades per Heather Small, i després es va fer famosa com a vocalista de M People, que hem escoltat avui a la història de la música dance. Per les aparicions en televisió, Black Box va contractar la model francesa Catherine Quinol perquè imités les veus. I no tan sols és la història dels Imagination, com podeu comprovar, on sortien a la portada, altres cantaven, altres ballaven. En definitiva, la història de la música que ens va fer ballar als anys 80.

què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.

Anem a escoltar ara una cançó que s'ha versionat en més d'una ocasió. La versió original és de La Montagne del 1977.

dit una cançó del 1990 interpretada per FBI Project, originària de la Mondosia del 77, Gone Back to My Roots, versionada entre d'altres per Richie Havens, Odyssey. Va entrar al top 10 a Alemanya, Àustria, Suïssa i el Regne Unit. I la companyia discogràfica Blanc i Negro la va presentar a Chic Barcelona. I el presentador de l'acte era el Quique Tejada.

I anem a escoltar una cançó que es coneix més bé el remix que la versió original, i és que va passar per la batedora del Todd Terry. Estem parlant de Missing, dels Everything But The Girl. Avui Hot Dance 80 dedicat a la house i a la house music. Estem quasi bé al final del programa i estem escoltant avui els números 1, els números 2 i els números 3 els deixem per una altra ocasió.

Ei, sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és una fantàstica.

0: Hola amigos, soy Pedro Cortés, mando un gran saludo y muchos abrazos a toda la audiencia de Hot Dance 80 y a mi amigo Josep, por supuesto, que lo escucho, aprendo de él, disfruto y que os haga bailar siempre.
1: I de Crystal Waters anem a acabar aquesta edició de Hot Dance 80 amb Mojo i aquesta senyora, Lady. Una forta engaixada a tot l'equip que us hem estat acompanyant des de la coordinació tècnica i musical per Barroja Show, des de la producció Susi Bautista i aquí Josep Maria Jurado i Escobar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'FP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
3: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su

0: mesures com passar dels 103 agents a la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demana la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repel la normalitat, en canvi es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.
1: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em treguis al programa.
2: Hola, Pili. Sí? Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
3: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
2: Bé, no puc dir que no.
3: No.
2: Doncs això, comencem.
3: Quan t'ho diguis.
2: Doncs, va, comencem ja.
4: Puc fer un altre mil gràcies?
3: Vinga, fes-ho.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antonio Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quan val l'ampolla i quan val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap, i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi, 3 dies, i els he fet servir, I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica. Se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Mm-hmm. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats,
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics.

0: coses abans, però si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa, Laura.
1: Doncs, bueno, soc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
0: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda, doncs, que l'avencis una mica i ens presentis a l'Anton.
1: Doncs l'Anton Albanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
2: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors, doncs, jo continuava, siguent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig d'explicar a vosaltres, que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i per tant no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc., que alhora comuniquin i motivin.
0: Antoni,
2: així es vaig començar.
0: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles, o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
2: Sí, és un procés llarg que jo ui, em va costar anys anar fent aquest camí, però sí, en general una pregunta que de mica en mica te'n vas donant compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar, i per l'altre el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix potser perquè no hi ha l'efecte motivador, o al revés, poden haver-hi recursos molt brillants aparentment però que no continguin matemàtiques. I en aquí anant una mica ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment de mica en mica a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica, però a la vegada les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina, mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina, Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador, però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i els projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. Hi ha molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva i finalment doncs, vam participar amb aquesta experiència amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà i realment doncs bé, li van donar un premi a l'activitat i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
1: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
2: Amb els materials potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I perquè clar, la geometria la toquem, de manera i la podem transformar, etc. No? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més en determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal. Em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, ni sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
0: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari. Llavors, davant d'això, què s'ha de fer?
2: Sí, malauradament hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars amb matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors, no? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblidi de les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors te trobes persones relativament joves que n'hi han de molt joves que et diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
0: Llavors, com si fos hereditari, no?
2: com si fos editari, no? I a vegades ho és per als comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, eh? La millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, eh? Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques, tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar que sí, hi haurà qui, escolta, qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial, cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques, és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que per un costat siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat, però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives, i segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç, i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres en el Museu de Matemàtiques de Catalunya diem que hi ha dos tipus de persones: les que els hi agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els hi agraden, però que els hi agradaran, segur.
1: I Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
2: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques en general és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no? Deies?
1: Si s'ensenyen bé.
2: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
0: Si se'ls dona prou importància.
2: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, eh? Ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores, tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
0: mica en mica,
2: i no homogeni. Mica en mica, no?
0: Anton,
2: i llavors què passa?
0: Digues.
2: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
0: I ens quedem
2: a
0: darrere.
2: Jo soc... Tu ho has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diem, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
0: Doncs, Anton, nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent que són els nostres ramblers i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia, i així ens ensenyes números, com ho veus?
2: Accepto encantat, seré rambler. Doncs... vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
0: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens envies sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
2: Home, això si me deixes en un mercat que potser me serà més fàcil.
0: Sí, i tant.
2: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
0: Vinga, doncs molt ràpid.
2: Què et sembla?
0: Vinga.
2: Quant val, t'ho dic així, quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig el quilo i mig de sardines?
0: Doncs
2: ho repeteixo?
0: Sí, vinga, digues.
2: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig el quilo i mig de sardines?
0: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
2: Molt bé, gràcies.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les tres carnisseries d'aquí de la Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
5: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
6: Lo carrile de la cava fa uns quants anys.
0: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys.
6: Sempre me'n recordaré.
0: Nerea, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, bon dia. Bona tarda.
0: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54, però abans una cosa, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
7: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
0: I de la Nerea Alzo què n'hauríem de saber?
7: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar, de veritat. No sé, sóc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones, no sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
0: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo Carrilet de la Cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
7: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys, i són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
8: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa, i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia, i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, li va ocorrir fer la cançó del carrilet com una espècie d'homenatge al carrilet, diguéssim.
0: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
7: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble, i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
8: Ell sempre diu que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer, i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra, i sí, la cantaven ells, i llavors, clar, s'hi va fer més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam començar tot el tema de la lluita antitransvasament, i clar, a totes les manifestacions que anàvem això, sempre es cantava aquesta cançó, i va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
0: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc quan tot el territori se la fa seva, no?
7: Sí, és clar, és que el carrilet de la Cava parla d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
0: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
7: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
0: Déu-n'hi-do.
8: Uns pares tenien botiga de roba, i quan anaven a Barcelona a buscar roba moltes vegades s'hi quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, clar, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare: t'imagines que ara tu que sé lo carrilet? De broma, no? I se'n rien molt los dos. Era de dir, això és una animalada, no? Resulta que Quico Alsina i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el carrilet. Però, clar, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de sobte, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant el pom, pom, pom, imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un bar, jo dic, ai, allà que farà alguna cosa, allà farà un atac, perquè clar, és molt fort. Entens sentir-te el carrilet allí al Palau de la Música, i va ser un moment super, super emotiu.
0: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
7: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre. D'alguna manera, era una manera... El territori, no? D'alguna manera, el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
8: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare, quin munt de vegades li canto el carrilet a mon fill o a ma filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt, i suposo que és per això, i també per lo que explica, no? I és una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer, pues diuen això, no?, que és una descripció perfecta.
0: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo carrilet de la cava és cançó popular nivell premium, eh?
7: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut lo tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
8: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo de més jovenita sempre, lo carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no? I ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el carrilet, i llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Si coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebro, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia, i llavors doncs vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
0: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
7: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
8: La meva tasca, doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí, però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser, jo el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó, perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista, i li feia moltes preguntes, i aquesta cançó per què, i com va ser, i gràcies a això doncs vam poder fer tot este recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament, cada un doncs va ficar lo, no es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més.
0: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor ebrenc, va molt més enllà que la cançó del carrilet.
7: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el carrilet de la cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Pot ser que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
4: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
5: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Macelles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
6: Hola, Maria. Doncs escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
7: Escolta'm una cosa. Jo, normalment quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
8: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no? Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma i n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno, Fondita Mexicana o Mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
7: Doncs la Paloma Fondita Mexicana, yeah. Me'n recordo del Pescador Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant. Quin és el secret per aconseguir això?
8: Jo crec que primerament el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és, bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic com a gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb el lloc, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l beues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí, ho tenim, jo crec.
7: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón. Per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
8: Em descriu com una persona que s'agafa el món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que alamant, no? De, bueno, col·loquialment, alamant d'una parella, no? D'alguna de les dues persones o així, els diuen Ricardown, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardown. I m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot, i si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo amb la O al final se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca, i això m'agrada molt. Això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Richie, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona, i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també me'n presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc, i també en el core, no? Com el cor, per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència en realitat.
7: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè clar, cadascun de nosaltres som diferents, i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no, o...
8: Sí, s'ha d'aprendre, sí, bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo i estàs com una mica, pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no? Aquesta energia que també porta la gent, no? Pot ser amb por, no? Una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no? O gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no? De ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquestes tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen també. Sembla una mica com molt... com
7: com un escàner gairebé, eh?
8: Sí, però sí, és una mica així, és com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no, tot allò et diu algo d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula, ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general també.
7: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites, jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la Carpeta Moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre, no només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
8: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure, i jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que el pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs també, i per ser inclòs jo crec també n'has de parar de tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no?, perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català, tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no?, Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
7: sí, era sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
8: L'himne de Mèxic, del país com tal, llavors jo crec que també jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les ostres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè hi ha molta gent que no ho saben, no ho saben, i que quan tu dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic no?, sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí o coses, no?, i quan vas arribar tu, jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent, per exemple, quan vaig anar a Sesadurina a Noia, no?, per visitar Caves, o sigui, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi, per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no?, com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia jo me recordo que va dir com que sí, tota la gent diu, no?, quan aprens un idioma, el primer que tu t'aprens són les
7: paraulotes.
8: Sí, les paraulotes, no?, diguéssim, va. Pues jo crec que no, o sea, per mi merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar, i merci, per favor, o saps, com o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec, i el merci és una d'aquestes, o mercès o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que en adonar-se de totes aquestes cosetes que tenen l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no?, a casa meva, pues, prenen en compte la cultura també, com avui, no?, el dia de Diana, el dia de, per ser.
7: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que en realitat la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més a més les situes en geogràficament, històricament, no?
8: Sí.
7: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado, hem dit al principi que...
8: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado, en realitat nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de de moure,
7: sí,
8: no?
7: De, com de sacsejar.
8: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar, tant allò que Sinaloa té el, la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
7: No cal anar que, a les sèries de Netflix,
8: diumenge,
7: no?
8: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no? El peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen
7: les, no li treien.
8: No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i li posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de zarandeado, no? D'agitar, sinó és zarandeado de zarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de zaranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir zarandeado, no per la salsa sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on tu siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com he dit, i a casa meva n'hi havia tres versions, però bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Baja California. Llavors estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, descriure aquí com fer una comparació, escalivar, no? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no, al pebrot, diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui el mateix, la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fan, ho fem, la veritat.
7: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
8: Mira, però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
7: sí,
8: coses.
7: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardon, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis més coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
8: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I ser, no? I estar present sempre en el lloc, amb les persones i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és que el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per beure, per menjar, hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també senten Mèxic, com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com, tu ets mexicà. Tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà, tu ets mexicà, perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
9: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
10: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Molt bé.
11: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà de Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores, doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna a la Cambra per explicar-vos una miqueta, doncs, la seva trajectòria des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
12: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Nutrició amb...
15: Saps aquest lloc on sempre tornes?
14: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
15: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
16: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. 13 dotacions, els bombers continuen treballant en l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc s'ha declarat a les 12 i 29 minuts i està totalment desenvolupat i ha afectat una nau de l'empresa. Fonts del cos han indicat que a la causa de l'acumulació de material tèxtil a l'interior de l'edifici, les flames s'han propagat ràpidament per la planta i centren els seus esforços a contenir les flames perquè no es propaguin a altres naus. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per avui una conferència de meitat de mandat per mostrar el seu projecte per a la Catalunya els propers anys. Ho farà al mateix lloc on va fer fa 2 anys com a candidat del PSC al 12M, la sala gran de les Drassanes a Barcelona. La conferència serà el punt de partida d'una setmana de reflexió. Des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret ha assenyalat que Salvador Illa té moltes coses a dir per donar, diu, certesa, estabilitat i prosperitat.
2: Es basa en certeses com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
1: I la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema "No l'ampliació ni ara ni mai" i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. La protesta compta també amb el suport de 130 personalitats del món acadèmic. I avui, a banda de l'AFP, ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats. Entre les novetats d'aquest curs hi ha el grau doble en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida.

0: incorporació de més personal, el que els permetria conciliar, diuen, vida laboral i familiar, a banda de retribucions que ells consideren econòmicament més justes.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: I ara tenim Rosalía amb La Perla.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has

0: 107.3 FM.
1: Dani Fernández, aquí amb, ens presenta amb la col·laboració de Yarea aquesta proposta musical titulada No dejar de abrazarte.

0: de abrazarte.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí Ràdio Vilafant és casa teva. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
5: I una altra d'aquelles peces extenses amb Tecnova i a més amb molt de ritme, amb el Boom.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: Then we should clean that up. I don't know. No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
3: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
4: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres et dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: I mai t'ho he dit, és ningú qui continua la nostra fórmula des de la ràdio. Pétals.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, músiques, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat al lloc correcte, eh?

0: Doncs sí, Ivan Herzog està amb nosaltres des de lluny amb aquesta proposta que ens va arribar el mes de juny del 2026 i que sona així de bé des de la ràdio.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: I és Garra de Vilafant, la música no descansa, i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
2: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, a la nostra comarca de l'Alt Empordà.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.
3: The water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes donarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, mentre perden 2 punts respecte al juliol abans de la crisi migratòria. El PP guanya només 4 dècimes. Vox puja un 16,6% i creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem puja 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al juliol. La portaveu del PSOE, Montse Minguet, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
2: Al final, lo que estamos hablando...

0: cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: I el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha recorregut avui la decisió del Consell General del Poder Judicial d'arxivar la queixa que va presentar contra el jutge del cas Begoña, Juan Carlos Peinado. Segons ha indicat en un recurs dirigit a l'òrgan, darrere d'aquest pas hi ha el seu conservadorisme i corporativisme. Entre altres elements, el ministre denuncia l'actitud objectivament intimidatòria i injustificadament hostil que va mantenir Peinado durant la declaració judicial de la que va ser objecte. I no deixem l'àmbit perquè avui s'ha celebrat al Palau de Justícia de Tarragona la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial per part de Maria Cinta López, que agafa el relleu a Maria José Osuna, que va passar a ser fiscal en cap i inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Escoltem què deia la presa de possessió.
2: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo una me siento muy responsable. Y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
1: Encara dos apunts, un de l'economia catalana, que ha crescut un 3% interanual durant el segon trimestre de 2026, segons dades de l'IDESCAT, que ja va avançar aquesta del 31 de juliol. El creixement s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna. I al darrer de cultura, el duet britànic Oasis actuarà a Barcelona en la seva gira internacional. Oferirà un concert a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol. Per aconseguir entrades cal registrar-se al web de la banda.
3: Dissabte 19 de

0: La jornada sopar popular i a les 11 de la nit Gran Ball amb l'Orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre viu la Festa Major de Vilafant.
1: Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pas al temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

0: i pel matí mossegar-te.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Talk to me. Així és com es titula aquesta cançó que des de Ràdio Vilafant et presentem, de Damiano David, Tila, Nile Rodgers.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I arriba l'última calada de ti. Aquest és el títol d'aquesta proposta de l'octubre del 25 que ens presentava aquí a Ràdio Vilafant, Vico.
2: Fuiste.

0: Mati. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Vinga, va, continuem aquí en directe des de la ràdio amb música, actualitat musical des del 107.3 de la FM.
3: De cop la mira et porta on menys esperaves.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Aquesta és la ràdio que no falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: 107.3 FM.
1: La música que continua amb Eric Bryan, Dale Pututi, Nesty, amb

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb...

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant FM. Encantats de que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: 107.3 FM.
1: Una altra d'aquelles produccions internacionals que ens agrada que passi per la nostra emissora és Benson Boone amb el seu The Time of My Life.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa ha de presentar a aquesta hora la conferència El futur és aquí per explicar els reptes que afronta Catalunya en la pròxima dècada. Jordi Fortià.
2: La conferència es fa al Museu Marítim de Barcelona coincidint amb els 2 anys de mandat. El president té previst parlar també d'habitatge o de la transició climàtica.
0: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del curs a Lleida.
0: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
3: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
4: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors.
2: La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. El foc continua actiu però estable i treballen 13 dotacions de bombers per impedir que es propagui. Gerard Baix és el cap d'intervenció dels bombers.
5: El punt crític d'aquesta intervenció és aquests soterranis que comuniquen els diferents sectors. Llavors la nostra prioritat és sobretot que no passi d'aquest sector cap als altres.
0: En cultura, comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
2: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
6: Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
7: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ja prepara el pròxim partit de Lliga contra el Rayo Vallecano.
8: Avui acaba la 5a jornada de la primera divisió amb un Villarreal Betis i demà el conjunt blanquiblau inaugura la 6a jornada del calendari contra el Rayo. Els blanquiblaus volen sumar la 3ª victòria consecutiva.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació completíssimament estiuenca, la que una altra vegada estem tenint avui. I és que, per exemple, a les comarques de Girona, a molts indrets, hem passat dels 35 graus de màxima, una calor extrema, que de fet també és palesa a la resta del país. Molts indrets, per sobre dels 30 graus, moltes hores de sol, a més, és un ambient completament net i del tot transparent, pica molt el sol i, per tant, déu-n'hi-do com s'enfila aquesta temperatura. En vista d'aquesta propera nit, també el dimarts al matí, una altra vegada baixarà en picat aquesta temperatura. Per tant, a l'interior del país almenys, també a les valls del Pirineu, tornarem a tenir un ambient més fresc.

0: N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7 i retencions de Sant Cugat a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident que hi ha hagut a Barberà però que ja s'ha pogut retirar. També hi ha lentitud i aturades a Barberà en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7 i retencions entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B23 hi ha cua d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. La C31 i a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda del a la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat per uns vehicles que ocupen un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat. A la ronda litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Molt pendents a aquesta hora de la conferència que ha de pronunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb els 2 anys de mandat.
4: Sota el títol El futur és aquí, el president vol exposar una reflexió sobre el context internacional i el paper que ha de jugar Catalunya davant dels principals reptes de la pròxima dècada.
1: Com dèiem, serà la intervenció del president Salvador Illa en el mateix escenari que fa 2 anys va presentar el projecte polític Unir i Servir, amb què va fixar les línies mestres de la seva proposta per Catalunya.
4: La conferència d'avui ha d'abordar qüestions com l'accés a l'habitatge, la millora de la productivitat, la transició climàtica i la formació. L'acte arriba en un context marcat per la incertesa internacional i els debats sobre el model de creixement, la competitivitat econòmica i la cohesió social. En aquest marc, el president vol plantejar una intervenció centrada en les perspectives a futur, més que no pas en l'anunci de mesures immediates.
1: I la conferència d'avui també ha de servir com a punt de partida d'una setmana d'activitats impulsades pel govern.
4: Segons l'executiu, els consellers participaran durant els dies següents en actes i trobades arreu del territori per aprofundir en els principals àmbits de govern i els reptes a futur.
1: Com dèiem, pendents d'aquesta conferència, de seguida que comenci anirem en directe d'habitatge, però precisament n'ha parlat també l'Ajuntament de Barcelona avui, que cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT perquè hi promoguin 1.500 pisos assequibles en 10 anys.
4: Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i sistema de finançament.
1: Mont Carvajal.
5: Els sindicats rebran 3 solars abans d'acabar l'any per construir-hi 179 habitatges. Seran a Sant Andreu i Horta Guinardó. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els sindicats recuperin el paper important que tenien en la producció d'habitatge protegit.
6: Recuperem aquesta tradició, volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge.
5: La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha explicat que els posaran a disposició de cooperatives.
7: Per tant, nosaltres no venim a fer aquí de promotora immobiliària. Per això, mitjançant convenis, posarem a disposició de diferents cooperatives el sòl municipal cedit en dret de superfície.
5: La titularitat del sòl sempre serà pública.
1: I en àmbit estatal, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, després de la crisi de Ceuta.
4: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en traia 33%. El PP no obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts, sumar cau lleugerament fins al 5,7 i podem guanyar 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
1: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
8: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.

0: Encara en l'àmbit polític, el Pla BEO continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lents de contacte a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo.
1: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar. Una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més titulars de la jornada. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
4: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
5: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
4: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: I també avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URB ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
7: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives, per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
6: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quadrimestre.
0: I també ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats.
8: Entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors. La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. Mataró Ràdio, Laura Cera.
9: L'acumulació de material ha fet que les flames es propaguessin de manera molt ràpida i amb molta virulència. És per això que des d'un inici l'estratègia dels bombers s'ha centrat en contenir el foc dins la nau afectada i evitar que es desplacés cap a altres edificis del complex que estan connectats per un passadís subterrani. No hi ha hagut ferits, tots els treballadors de l'empresa tèxtil han pogut sortir pel seu propi peu de seguida que s'ha originat el foc per causes que en aquests moments encara es desconeixen. Els bombers esperen poder controlar el foc en les properes hores de moment està estabilitzat amb aquestes flames contingudes i han actuat amb 13 dotacions i 35 efectius, alguns dels quals encara remullen la zona per intentar extingir aquest incendi que ha deixat una gran columna de fum negre des d'un inici que s'ha vist des de diferents punts de Mataró i també d'arreu de la comarca. De fet, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut en molt poca estona més d'una setantena de trucades alertant d'aquest foc.
0: I Junts Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
10: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
11: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
10: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En l'àmbit sanitari, el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat gaire a la seva recuperació.
8: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància en la que es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
12: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals comencen la seva activitat a ple rendiment.
0: Més coses. L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet reclama millores de seguretat a la Nacional 260 després dels accidents mortals del cap de setmana. De moment, Trànsit estudia intensificar els controls. Ràdio Seu, Pep Graell.
13: L'alcaldessa del municipi alurgellenc de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha reclamat que el govern espanyol, titular de la carretera nacional 260, millori la seguretat de la via. Les queixes i mobilitzacions històriques giren entorn de tres motius principals: la seguretat dels vianants, l'alt risc d'accidents i el greu deteriorament de l'asfalt.
14: És una història d'anys i anys i anys i anys en què sempre es demana al govern espanyol que hi faci una inversió com cal i no hi ha manera. I la inversió com cal vol dir doncs que segurament s'haurien de treure dels calaixos els estudis, informes que fa molts anys s'havien fet de valorar si calia fer algun túnel, si calia fer alguna obra de molta més envergadura.
13: Lladós ha notat que la nacional que uneix les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà és un tram complicat, de molts revolts, que alhora és molt atractiu pels motoristes i això comporta que massa sovint s'hagin de lamentar accidents, sovint tràgics.
0: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
8: Les cruïlles afectades a Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
15: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer del bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer del bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
8: Els fitons són balisses que s'agregaran al carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
0: Encara en relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona.
8: La línia T4 reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: I avui ha entrat en funcionament el nou horari de l'autobús que connecta els dos Arenys amb l'Hospital de Mataró, un servei que fins ara només es prestava al matí i ara s'amplia a la tarda. Els usuaris ho han rebut amb molta il·lusió. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
16: Les expedicions a la tarda permeten tornar a Arenys sense haver d'agafar busos urbans de Mataró i el tren. Aquesta incomoditat queda ara solucionada i així ho expressaven els usuaris de la línia.
17: Fantàstic, eh? Molt bé, molt contenta, perquè clar, sempre tenia que baixar a l'estació, agafar fins a Mataró, Mataró agafar el bus per pujar de dalt i un sol. I ara és una meravella.
18: Molt bé, trobo, perquè no hi havia bus, llavors havies d'agafar el tren. I és que ja tenim una edat o tenim dolències, el tren va ara que com plens com sardines, no et pots asseure. I trigues molt de temps.
19: Ja era hora, eh? És un servei necessari pel poble, senzillament, perquè vull dir, els que no tenim cotxe, tenim d'anar a agafar el tren, i del tren, si hem de pujar a l'hospital, tenim d'agafar tren i autobús. I clar, és una excursió.
20: Abans tenia que tornar amb un autobús fins a l'estació, de l'estació fins aquí a Arenys, i d'Arenys fins a casa del de tot. I ara amb això és una meravella. Per la gent que tenim poca mobilitat, ha sigut, vamos, la salvació.
16: Arenys de Mar, a més, està tramitant obtenir una nova línia de bus entre la vila i l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
21: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
22: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
21: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 11:45 del matí de diumenge.
0: Més manifestacions. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro.
23: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
24: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant, és que de fet cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
23: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: Comença en cultura a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte del Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
25: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
1: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
25: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol donarà el tret de sortida a la sisena jornada de la Lliga aquest dimarts a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano. Els pericos són vuitens amb 7 punts, mentre que els madrilenys ocupen la setzena posició amb 4. Els de Manolo González volen donar continuïtat al seu bon inici de temporada i en cas de guanyar contra els madrilenys, l'Espanyol encadenarà 3 victòries consecutives. Escoltem Manolo González, entrenador dels catalans.
3: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: Un partit que jugarà a Butarque, a Leganés, perquè el Rayo encara no pot jugar a Vallecas, al seu camp. El torn del Barça arribarà dimecres a 2:15 de la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou. Els de Hansi Flick arribaran a la cita liderant la classificació amb 15 punts de 15 possibles. Qui ha parlat d'aquest bon inici de temporada del Barça és el nouvingut Anthony Gordon.
4: Esperava guanyar tots els partits, però potser no per 5 gols, així que he de dir que no. Crec que hem tingut un inici de temporada increïble i crec que si digués que esperava 5 gols no seria veritat. Entrenar prepara per al partit, així que si entrenes dur el partit es torna molt més fàcil perquè jugues contra els millors jugadors als entrenaments i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar, tot el que això implica. Després vas al partit i l'equip contra el qual juguem no té els jugadors contra els quals juguem en els entrenaments. Així que si entrenes dur, el partit es torna més fàcil.
2: Bàsquet, el Barça respira tranquil després de saber que Darío Brizuela no té una lesió greu. El jugador basc es va fer mal durant la final de la Lliga Catalana d'aquest diumenge. Per qui no ha tingut tanta sort és l'Ilerna Lleida Matumane Diany, que s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Una lesió que també va patir durant la Lliga Catalana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
3: Ruta 66.
4: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
7: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
8: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
9: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.
10: Bona tarda, són 8:15.
11: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
12: Idees i dues persones que componen aquest ric mosaic que és Catalunya. Així lidera Catalunya, amb mà estesa. I així recollim els fruits. Hem augmentat un 25,6% la inversió estrangera captada entre el 2023 i el 2025, la qual cosa es tradueix en 5.708 llocs de treball, i ens hem fixat l'objectiu de captar 6.000 milions d'euros i crear 45.000 llocs de treball més fins a l'any 2030. Així liderem.
10: Salvador Illa presenta a aquesta hora la conferència El futur és aquí per explicar els reptes que afronta Catalunya en la pròxima dècada. Jordi Fortià.
13: La conferència es fa al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb els 2 anys de mandat. El president té previst parlar també d'habitatge o de la transició climàtica.
10: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció.
13: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del curs a Lleida.
10: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
14: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
15: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut.
10: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors.
13: La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. El foc continua actiu, però estable, i treballen 13 dotacions de bombers per impedir que es propagui. Gerard Valls és el cap d'intervenció dels bombers.
16: El punt crític d'aquesta intervenció
1: és aquests soterranis que comuniquen els diferents sectors. Llavors la nostra prioritat és sobretot que no passi d'aquest sector cap als demés.
10: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
13: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
10: Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
3: Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
16: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
10: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ja prepara el pròxim partit de Lliga.
17: Avui acaba la cinquena jornada de la primera divisió amb un Villarreal Betis i demà el conjunt blanquiblau inaugura la sisena contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus volen sumar la tercera victòria consecutiva.
18: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació completíssimament estiuenca, la que una altra vegada estem tenint avui. I és que, per exemple, a les comarques de Girona, a molts indrets, hem passat dels 35 graus de màxima, una calor extrema, que de fet també és palesa a la resta del país. Molts indrets, per sobre dels 30 graus, moltes hores de sol, a més, és un ambient completament net i del tot transparent, pica molt el sol i, per tant, déu-n'hi-do com s'enfila aquesta temperatura. En vista d'aquesta propera nit, també el dimarts al matí, una altra vegada baixarà en picat aquesta temperatura. Per tant, a l'interior del país almenys, també a les valls del Pirineu, tornarem a tenir un ambient més fresquet. Però arran de mar ja quedarà més xafogós el panorama, amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava al matí i a la tarda algun núvolet decoratiu cap al Pirineu. Però atenció, perquè el dimarts, en el cas de Ponent, de l'Ebre i de les valls pirinenques, encara farà més calor que avui. Un temps que, en vista el dimecres, sí que canviarà d'una forma més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara encara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7 i intensitat a Vilafranca del Penedès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident. A la mateixa autopista AP7 i intensitat entre Sant Cugat i Barberà del Vallès en sentit Girona, per un accident a Barberà que ja s'ha pogut retirar. Més intensitat a Barberà en sentit contrari, en sentit Tarragona. A la B30, lateral de l'AP7 i a l'antitud i aturades entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona. A la C58 i a l'antitud de Montcada i Reixac, el nus de Trinitat d'entrada Barcelona. Un cop a Barcelona, la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat per uns vehicles que ocupen un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, la B10 hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i l'antitud al port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: És la nostra portada, molt pendents d'aquesta hora de la conferència que està pronunciant el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb els 2 anys de mandat.
4: Sota el títol El futur és aquí, el president vol exposar una reflexió sobre el context internacional i el paper que ha de jugar Catalunya davant dels principals reptes de la pròxima dècada.
0: L'escoltem.
5: El futur que volem, Catalunya necessita alliberar tota l'energia i el potencial de la societat, de l'economia i del talent catalans, que són extraordinaris. I els estem alliberant. Els alliberem quan impulsem l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona al Prat. Els alliberem quan expandim els ports de Barcelona i Tarragona. Els alliberem quan finalitzem la línia 9 del metro, l'estació de la Sagrera i l'estació de Sants, mentre al mateix temps executem 151 obres de millora a Rodavies. Els alliberem quan després de tants anys visitem la variant de les preses a Uot, o quan donem forma al campus Diagonal Clínic, al campus Trueta, a l'Hospital Joan 23 i a l'Hospital Verge de la Cinta, mentre ara millorem 57 centres d'atenció primària. La llista és llarga. És llarga perquè tenim molt clar el projecte de país i tenim molt clars els projectes. Projecte de país en gran i projectes a escala humana. Les persones i el sentit comunitari al centre de tot, amb una identitat i una llengua compartides. Volem un català viu, un català de la gent, un català dels llibres present a les fires més importants com la de Guadalajara o la de Turí el 2027, un català de l'escola i de la universitat, del lloc de feina i de les festes populars. Cada vegada que sumem un nou parlant de català, renovem la il·lusió d'un projecte compartit engrescador com a marc de la nostra convivència.
0: Doncs ja ho estan sentint, són les paraules, la intervenció del president Salvador Illa en aquest mateix escenari que fa 2 anys va presentar el projecte polític Unir i Servir, amb què va fixar les línies mestres de la seva proposta per Catalunya.
4: L'acte arriba en un context marcat per la incertesa internacional i els debats sobre el model de creixement, la competitivitat econòmica i la cohesió social. En aquest marc, el president vol plantejar una intervenció centrada a les perspectives a futur, més que no pas en l'anunci de mesures immediates.
0: La conferència que escoltàvem ara, que també parlava sobre qüestions econòmiques i qüestions sobre el català, ha de servir també com a punt de partida d'una setmana d'activitats impulsades pel govern.
4: Segons l'executiu, els consellers participaran durant els dies següents en actes i trobades arreu del territori per aprofundir en els principals àmbits de govern i els reptes a futur.
0: Un dels reptes és precisament el de l'accés a l'habitatge, del qual s'espera que també Salvador Illa en parli, i d'habitatge precisament n'ha parlat també l'Ajuntament de Barcelona, que cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT perquè hi promoguin 1.500 pisos assequibles en 10 anys.
4: Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i sistema de finançament.
0: Mont Carvajal.
6: Els sindicats rebran 3 solars abans d'acabar l'any per construir-hi 179 habitatges. Seran a Sant Andreu i Horta Guinardó. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els sindicats recuperin el paper important que tenien en la producció d'habitatge protegit.
7: Recuperem aquesta tradició, volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge.
6: La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha explicat que els posaran a disposició de cooperatives.
8: Per tant, nosaltres no venim a fer aquí de promotora immobiliària. Per això, mitjançant convenis, posarem a disposició de diferents cooperatives el sòl municipal cedit en dret de superfície.
6: La titularitat del sòl sempre serà pública.
0: I en l'àmbit estatal, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, després de la crisi de Ceuta.
4: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig de juliol, que entraia el 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i podem guanyar 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
9: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Aquest dilluns ha començat el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
10: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
11: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
10: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui ha estat dia d'inici de curs a moltes universitats. A la de Lleida es compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs acadèmic que avui, com dèiem, ha començat. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una UDL, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat 2 nous màsters en marxa. Lleida Televisió, Marc Piqué.
12: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions. inversions.
13: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'he servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
14: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a l'UDL. Vaig decidir estudiar això perquè pues, m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
12: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
0: I també ha començat el curs la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats.
4: Entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors. La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. Mataró Ràdio, Laura Cera.
15: L'acumulació de material ha fet que les flames es propaguessin de manera molt ràpida i amb molta virulència. És per això que des d'un inici l'estratègia dels bombers s'ha centrat en contenir el foc dins la nau afectada i evitar que es desplacés cap a altres edificis del complex que estan connectats per un passadís subterrani. No hi ha hagut ferits, tots els treballadors de l'empresa tèxtil han pogut sortir pel seu propi peu de seguida que s'ha originat el foc per causes que en aquests moments encara es desconeixen. Els bombers esperen poder controlar el foc en les properes hores. De moment està estabilitzat amb aquestes flames contingudes i han actuat amb 13 dotacions i 35 efectius, alguns dels quals encara remullen la zona per intentar extingir aquest incendi que ha deixat una gran columna de fum negre des d'un inici que s'ha vist des de diferents punts de Mataró i també d'arreu de la comarca. De fet, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut en molt poca estona més d'una setantena de trucades alertant d'aquest foc.
0: I Junts Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
16: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especial. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
17: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
16: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Més qüestions. La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
18: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
19: I volem posar el focus a la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
18: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: Els que ja s'han manifestat aquest migdia han estat els treballadors de l'empresa ICAP Masterbatch Group, ubicada a les Masies de Roda. Convocats per Comissions Obreres, reclamen la readmissió immediata de 2 delegats acomiadats a principis d'estiu. El 9FM.
20: Representants sindicals majoritàriament afiliats a Comissions Obreres i Treballadors s'han concentrat aquest migdia a les portes de l'empresa ICAP Masterbatch Group a les Masies de Roda per denunciar la que qualifiquen de repressió a dos treballadors i delegats del sindicat acomiadats aquest estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Òscar Ordeig és extreballador de l'empresa.
21: L'empresa ha ficat mà en conversacions privades que havíem tingut nosaltres de WhatsApp per un treballador que les va presentar, però bueno, eren alienes a l'empresa. Entenem que necessitaven algun cap visible per tallar.
20: Reclamen que l'empresa reconsideri la seva postura perquè els treballadors es puguin reincorporar als seus llocs de treball. Des de Comissions han intentat establir contacte amb la companyia per esclarir la situació, però segons avancen, sense èxit. David Caurín és secretari general d'Indústria a Osona de Comissions.
22: Volem la reincorporació, perquè aquesta gent que avui tenim aquí darrere, el que volen és això, és tenir les garanties que qualsevol delegat de Comissions Obreres que va al carrer per una cosa que no ha fet torni al seu lloc de feina.
20: No descarten programar noves jornades de mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar de les relacions laborals amb els dos treballadors acomiadats.
0: I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro.
23: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
24: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant, és que de fet cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
23: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: En cultura, comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte del Monestir de les Arts. Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
25: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà licitació a la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
26: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
25: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: I la banda Oasis actuarà a Barcelona el 10 i 11 de juliol en el marc d'una gira mundial.
4: Serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'única manera de comprar entrada serà completant un procés de registre gratuït que ja s'ha posat en marxa i es tancarà aquest dijous. No hi haurà venda general, explica la web. Segons detallen, es farà una selecció aleatòria entre les persones inscrites per assignar-los un codi que els permetrà accedir a la venda a Ticketmaster.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol donarà el tret de sortida a la sisena jornada de la Lliga aquest dimarts a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano. Els pericos són vuitens amb 7 punts, mentre que els madrilenys ocupen la setzena posició amb 4. Els de Manolo González volen donar continuïtat al seu bon inici de temporada i en cas de guanyar contra els madrilenys encadenaran 3 victòries consecutives. Escoltem Manolo González, entrenador dels catalans.
3: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim i no mirem més enllà de demà ara mateix i després del dia l'eix. No crec que no és un moment de mirar més enllà, és un moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: Un partit que jugarà a Butarque, a Leganés, perquè el Rayo encara no pot jugar a Vallecas, al seu camp. El torn del Barça arribarà dimecres a 2:15 de la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou. Els de Hansi Flick arribaran a la cita liderant la classificació amb 15 punts de 15 possibles. Qui ha parlat d'aquest bon inici de temporada del Barça és el nou vingut Anthony Gordon.
4: I expected to win.
5: Esperava guanyar tots els partits, però potser no per 5 gols, així que he de dir que no. Crec que hem tingut un inici de temporada increïble i crec que si digués que esperava 5 gols no seria veritat. Entrenar prepara per al partit, així que si entrenes dur el partit es torna molt més fàcil perquè jugues contra els millors jugadors als entrenaments i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar, tot el que això implica. Després vas al partit i l'equip contra el qual juguem no té els jugadors contra els quals juguem en els entrenaments. Així que si entrenes dur, el partit es torna més fàcil.
2: A la segona divisió no hi haurà jornada intersetmanal i, de fet, ahir el Sabadell va encaixar la primera derrota del curs al camp del Mallorca per 2-0. L'equip local és un dels clars favorits a l'ascens de categoria i dues errades dels arlequinats els van deixar sense premi. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
6: Crec que en els 4 partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
2: En bàsquet, el Barça respira tranquil després de saber que Darío Brizuela no té una lesió greu. El jugador basc es va fer mal durant la final de la Lliga Catalana d'aquest diumenge. En una jugada fortuita, Brizuela va patir una contusió a la cama dreta i avui mateix el club ha confirmat que les proves mèdiques han descartat lesions òssies i articulars. Qui no ha tingut tanta sort és el pivot de l'Ilerna Lleida, Tomane Diany, que s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Una lesió que també va patir durant la Lliga Catalana. Sense deixar aquesta competició, des de Tarragona han valorat positivament la rebuda que ha tingut aquest torneig. Adrià Tella, Radio Ciutat de Tarragona.
7: El Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona ha viscut la Lliga Catalana ACB amb més afluència de les 4 edicions celebrades fins ara a la ciutat. Més de 15.000 persones hi han passat des de dimecres i fins la final d'aquest diumenge, que va aplegar uns 4.000 espectadors. Mario Soler, conseller d'Esport de l'Ajuntament de Tarragona, destaca que evidentment el pavelló ha acollit espectadors dels equips implicats, però que hi ha hagut una molt bona resposta del públic tarragoní i de la zona.
8: Moltíssima gent de Tarragona ciutat, però també gent de tota la província. Sabem que això és pel gaudi de la ciutadania de Tarragona, ciutat, i de Tarragona província.
7: Són 3 anys consecutius de Lliga Catalana a Tarragona i el mateix recinte, i no es descarta pas que el 2027 sigui el quart.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya masculina després de guanyar l'Astralpul Sabadell en la final per un ajustat 10-9. En hoquei sobre patins, el Mataró i el Mollerussa, en categoria femenina i masculina respectivament, van emportar-se les Supercopes catalanes. I per acabar els esports, l'Ali, un darrer apunt, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat a la Seu d'Urgell la Copa del Món de Pàdel Slalom, on el local Miquel Travé va aconseguir la medalla d'or a la modalitat C1 i va acabar la classificació general en tercera posició.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la

0: que fa llum, els convidats van arribant i van omplir.
1: Comença una nova edició de Música Cat, en Joan Antoni Blanco.

0: Snoopy.
1: Bé, com varen dir la setmana passada, avui és l'últim programa del MusicCat. Vull donar-vos les gràcies per obrir-me les portes de casa vostra, dels vostres cotxes, dels vostres llocs de treball. Gràcies per cada trucada, cada missatge i per fer que aquest programa hagi tingut sentit durant una dècada sencera. Sense vosaltres, aquest micròfon només seria un tros de metall fred. Vosaltres li heu donat vida. També vull donar les gràcies als col·laboradors que han passat per aquest estudi durant aquests 10 anys. Gràcies per fer-me la vida més fàcil darrere dels controls i per remar sempre a favor. Guardo la motxilla amb milers de records inolvidables, però sobretot em quedo amb l'afecte que sempre m'heu transmès. Ara em toca a mi fer les maletes a la vida real, viatjar, descansar i veure món des d'una altra perspectiva. No us diré un adeu definitiu, sinó un fins aviat. La ràdio sempre es queda al cor. Moltes gràcies per aquests 10 anys meravellosos de MusicCat. Feliç vida a tots i fins la propera. Ah, i ja sabeu, escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura es dona llibertat.

0: Bé, i avui com a últim programa del MusicCat hem rescatat un grapat de les entrevistes que hem fet durant la història del programa. Evidentment no les podem posar tot, hem escollit un grapat a l'atzar. El dia 17 de maig de 2020 entrevistàvem a la Marina Prats.
1: Primer de tot, explica'ns qui és Marina Prats.
2: Qui és Marina Prats? Marina Prats és una noia de 24 anys. Jo vaig néixer a Santa Maria d'Oló, però de seguida ens vam traslladar amb la meva família a Ripoll i ara ja fa, crec que 5 anys que estic a Barcelona. He estudiat teatre musical i vaig començar a composar cançons i fins aquí que m'ha portat això.
1: Per tant, el fet de sorgir la vena de cantautora va ser estudiant teatre?
2: Bé, jo de petita sempre m'havia agradat molt cantar i també tenia molt clar que jo volia ser actriu. Aleshores jo va ser una mica, ha sigut una miqueta de gairebé de casualitat que he acabat així, perquè ja et dic, jo tenia molt clar que volia ser actriu i jo composava una miqueta com a hobby al principi. El que després m'he anat animant i sí que he anat veient que la gent li agradava, cada cop he anat composant més i res, una miqueta això.
1: Estàs preparant el teu primer disc que es titula Serendípia.
2: Sí.
1: És una paraula molt maca per la que l'hem buscat. Però aquest significat per tu té alguna a veure, alguna cosa especial?
2: Sí, de fet aquesta paraula la vaig descobrir perquè me la va dir un amic meu i quan me la va dir em va agradar molt el significat, no? Que és quan tu estàs buscant una cosa, no? I en el camí de buscar aquesta cosa X et trobes amb una altra que encara és millor o que no te l'esperes i que és millor. Aleshores ho vaig trobar preciós com a concepte, em va encantar i ho vaig començar a fer servir com una cosa molt tonta, que és com a nom de Facebook, perquè m'havia trobat a vegades a fer algun concert i això, i d'alguna persona despistada, de, en lloc de posar me gusta a la meva pàgina de fans de me gusta de Facebook, m'havia agregat, i per diferenciar-ho vaig començar a fer-ho així. I al cap d'un temps jo vaig estar composant i vaig composar una cançó que de fet seria l'última cançó del CD, que es diu A un pam i mig, que va dedicada a la meva parella i que posa una mica el títol al CD, perquè és precisament això, no? Diguem que totes les cançons anteriors són una miqueta, diguem entre cometes, una búsqueda, saps? Un buscar un amor idoni, un amor així més romàntic, més potser més idealista, i aquesta cançó és una miqueta d'un amor més madur, més de tocar de peus a terra, més sa, més realista. Aleshores sí que li vaig trobar molt sentit que aquesta cançó fos l'última cançó del CD, que el CD es digués Serendípia, precisament per això, no? Doncs d'un recorregut, de tu estàs buscant una cosa i sense esperar-ho en trobes una altra que és encara millor.
1: Una cançó que encara no has publicat, que vas publicant el disc de cançó en cançó, no?
2: Sí, ho anem fent de cançó en cançó. Cada mes, a final de mes, publiquem una cançó ja editada al meu canal de YouTube i no, encara no l'hem publicat, però està al caure.
3: O sigui, primer surt el disc i després van sortint les cançons a... Això és un... Bueno, sí, suposo que és...
2: No!
3: Un sistema...
2: Què vols dir? No.
3: No, un sistema que hi ha ara, no? No, que com que nosaltres venim del vinil, inclús ja no dels CDs, som més sí. Antics, no? Abans no es podia fer, no?
2: La cosa és que ho estic fent sobre la marxa. Jo tinc totes les cançons en format acústic, que és com jo he composat, com jo he començat, i sí que jo m'he juntat amb un home que es diu Javier Gamazo, que té un estudi petit allà a Barcelona que es diu Imes de Records, i és un estudi que és on estic jo ara, doncs, gravant les cançons i fent els arranjaments i això, però clar, ho fem amb píndoles perquè m'ho estic combinant amb la feina, també a nivell econòmic, doncs ho he de fer a

0: a poc, sí, quan no ho puc fer de cop, mica, aleshores per això ho fem així amb píndoles, vam dir, i vam dir que una cançó al mes, doncs ens anava bé, de temps, de, uh-huh, per si hi havia algun imprevist o alguna cosa, i ho hem fet així.
1: I aquest, el Serendipia, diguem, també s'escau perquè, o sigui, has arribat a la semifinal del Sona Nou, o sigui, tu esperaves això?
0: No m'ho esperava per res. No sé, doncs ara tocaré el tema d'Engruna.

0: I el 22 de setembre de 2021 entrevistàvem Antitot, del grup Brahms.
1: Bé, doncs ens trobem avui aquí a entrevistar Francesc Rivera, Titot, del grup Brahms. Bona tarda. Com vols que et diguem, Titot, Francesc?
2: Com vulgueu, com tant més. Em giro de totes maneres.
1: Doncs bé, per nosaltres Titot, et coneixem per Titot, i tu ets un músic amb una trajectòria de més de 30 anys i per la gent d'una certa edat, si diguem Brahms, tothom sap de qui parlem. Brahms es va formar al 1990, és correcte, no?
2: És correcte, 1990.
1: Però abans de Brahms, què feia Titot?
2: Bueno, el que fa tothom, treballar. Abans de Brahms jo era, abans i durant, els primers anys, el Meiro, el guitarra i jo érem botaneros, treballàvem repartint botano, i bueno, ens dedicàvem a això, i el que fa la gent jove, doncs, participar en lluites polítiques, tenir les seves estones d'oci amb els amics, envoltat amb com es podia, i res especial. I clar, quan comença Brahms no comença i es converteix en una professió de la nit al dia, i per tant, doncs, fins que no va ser una professió com a tal, de la que t'hi pots guanyar la vida, en passar ben bé 8, 9 o 10 anys, no? I per tant, doncs, mentrestant, anàvem fent una mica la nostra vida, això com l'afició aquella que et permet conèixer gent, que et permet voltar, bueno, i que pràcticament el poc que fas ho fas per invertir en material o en gravar discos, en fi, no? Jo abans era muntador gràfic, és un ofici que va desaparèixer quan va aparèixer programes de disseny i muntatge gràfic, diguem, no? Com el...

0: I el 27 d'abril de 2017 entrevistàvem a l'Arnau Tordera, del grup Obeses.
1: Avui tenim l'Arnau Tordera i l'altre Arnau, que també és el guitarrista, no?
2: No, jo sóc el teclista, Arnau Bordó.
1: Com es va gestar la idea de fer una òpera rock sobre Verdaguer?
3: Doncs aquesta idea peculiar i extraordinària sorgeix no pas de nosaltres com a projecte propi del grup, sinó de dos professors de literatura i llengua catalana de Vic, que havien set fa bastants anys els meus professors a l'Institut Jaume Callís, i ells tenien l'anhel i la voluntat de fer un espectacle amb textos de Verdaguer que posés a l'abast aquest poeta, a l'abast del públic jove d'avui en dia i de la gent interessada també en diverses disciplines artístiques. Va tenir aquesta idea i se'ls va acudir que l'únic grup que, segons la seva opinió, podia tirar-ho endavant érem nosaltres. Ens ho van proposar i vam llançar-nos-hi, i finalment aquest anhel llunyà va esdevenir-se finalment aquesta òpera rock que acabat sent Ombres i Maduixes.
1: Penseu que Verdaguer, tot i que és de lectura obligatòria als instituts, està caient en l'oblit?
3: Bé, molt probablement això sigui una qüestió pròpia del nostre temps, no? Que en certa manera col·lectivament tendim a oblidar a vegades el passat o certs moments històrics que hi ha hagut, en comptes de reivindicar-los i fer-los nostres i revaloritzar-los i posar-los en context de la contemporaneïtat. Doncs a vegades ho oblidem i tendim a pensar que són coses llunyanes i que no van amb nosaltres, però evidentment quan un s'hi endinsa, com en aquest cas nosaltres hem fet aquest exercici de profundir en l'obra de Verdaguer, en el personatge, també en el mite, doncs s'adona que és un artista de talla extraordinària i que la seva obra és absolutament vàlida avui en dia i ho seguirà sent.
1: És un contrapunt el Verdaguer jove bocabadat pels entrants d'una noia amb el Verdaguer madur ja siguent mossèn?
3: Per descomptat, evidentment, són dos moments absolutament diferents de l'existència humana, i especialment de l'existència d'un artista, i encara més concretament d'algú que doncs va abocar-se a la vida religiosa. Evidentment, en el Verdaguer jove hi descobrim precisament les pulsions humanes més pures, més essencials, pròpiament carnals fins i tot, i això es contraposa, per descomptat, amb un Verdaguer que ja està en plena decadència, que està ressentit per tot el que li ha passat, pel seu voltant està desenganyat també de la poesia, i bé, diguéssim que aquests dos Verdaguers, que són el mateix però amb molts anys de diferència, doncs interactuen i tenen visions absolutament antagòniques sobre l'amor, l'art i l'existència humana.
0: No s'ha arriscat posar un clàssic com Verdaguer amb música rock, fins i tot un tan heavy? És arriscat o
2: com? Probablement, però també és el que hem fet sempre nosaltres. Sempre ens hem arriscat en barrejar diverses coses que a primera vista poden semblar... Bueno,
3: sí, a priori potser semblaria que no és una cosa gaire lògica ni coherent, però si jo dic a part serpent immensa d'escata vermellosa que a través de l'Europa d'un mar a l'altre mar passàs esgarrifosa son cabell de guspires i foc a rabejar, això és d'una profunditat i d'una duresa que l'única música que s'hi escau amb absoluta concreció és una música extrema i
0: rock. Aquest és el rock, no?
3: rock com a mínim, sí,
2: heavy metal.
0: És molt potent, no?
2: Sí.
0: Què hagués pensat Verdaguer si s'hagués vist interpretat amb una persona com tu, amb barracades i patilles?
3: Bé, interessant pregunta. La veritat és que no ho sé què n'hagués pensat de tot plegat, però el que sí que sé del cert és que l'obra s'ha fet amb un respecte absolut per la persona, per l'artista i per la seva obra.
0: Sens dubte.
3: En Pere Tió i en Pep Paré són, gairebé m'atreviria a dir, dels màxims especialistes en l'obra de Verdaguer, en contacte directe amb la seva obra, i per tant doncs són persones molt coneixedores d'aquest personatge, i entenc també que davant d'aquesta coneixença doncs el que acabaria pensant Verdaguer és que s'ha fet una obra que dignifica i aporta una altra visió també de la seva pròpia obra artística.
0: Com heu abordat el tema de la coreografia amb aquesta obra? Com ha sigut això?
3: Bé, la coreografia ha corregut a càrrec d'una persona que treballa habitualment amb Obeses, que és la Karen López. Ella és coreògrafa, ballarina i actriu de teatre musical, també cantant. I bé, de fet, dona la casualitat que ens acompanya habitualment, també és la noia que s'ocupa de vendre la merchandising amb la banda, per tant, diguéssim que ja tenim diversos oficis en aquest món peculiar que és Obeses. I ella ha intentat, doncs, posar també en el mateix context reminiscències tradicionals, perquè evidentment l'obra se situa en la joventut de Verdaguer. Per tant, Verdaguer era un camperol osonenc, i llavors hi havia balls tradicionals que s'esdevenien en aquests moments, però també actualitzant una mica des del punt de vista de la riquesa visual i per tant fer-ho atractiu per un públic contemporani.
0: No només el que s'escolta sinó el que es veu, no? A l'obra.
3: Sí, nosaltres...
0: Hi ha molta importància, no?, a la visualització de l'obra.
3: En efecte, de fet, per Obeses sempre ha estat una cosa imprescindible el que tu estàs veient dalt de l'escenari. En aquest cas, doncs, hem apostat per... No estem fent un concert, sinó que és una obra teatral, per tant, hem traspassat ja un límit, no?, que se suposa que té un grup de música, fa un concert. Doncs Obeses ha anat més enllà, ha fet una obra de teatre musical, una òpera rock, i per tant, tota la qüestió pròpiament de la vivència escènica és imprescindible, tant a nivell llumínic com... en tots els elements que intervenen a dalt l'escenari.
1: És una obra destinada a tots els públics o, pel contrari, és més de cul i destinada a un sector de gent que estigui més acostumat a la poesia i fuig de lo comercial?
2: Jo crec que està destinat a tots els públics, és a dir, a les dues vessants que acabes de dir. Està destinat a... Jo, per exemple, era un desconeixedor de Verdaguer, i està destinat a gent que era com jo. Però... és una obra que tota la gent molt coneixedora d'aquest món crec que la pot gaudir fins i tot més que la resta. No sé, és un...
3: Sí, funciona en els dos àmbits. Del cap i a la fi s'està explicant una història apassionant amb una lletra evidentment també fantàstica, perquè tota la part cantada de l'obra és poesia de Verdaguer. És a dir, en aquest cas no hem inventat lletres que vagin sobre una cosa que s'assembli a Verdaguer, sinó que realment els textos que es canten a l'obra són de Verdaguer. El lletrista, diguéssim, d'aquesta obra és Jacint Verdaguer. I bé, la veritat és que és una història universal, no?, en aquest sentit, i per tant porta i uns valors i unes vivències que cadascú s'hi pot sentir reflectit fàcilment. Per tant, diríem que sens dubte és una proposta artística que pot fascinar qualsevol públic i de qualsevol procedència, la veritat.
1: Preteneu apropar el poeta així, doncs, a un nou públic?
3: Bé, això és una de les voluntats que hi havia també al projecte. Va sorgir de dos apassionats de Verdaguer que sentien aquesta frustració de dir, ostres, és que l'obra d'aquest gran artista s'està quedant al calaix, no? Hem de renovar-la, i que això no vol dir trair-la, sinó portar-la en el context del nostre temps. Com podem fer-ho? Doncs amb aquesta fórmula, no? I evidentment ara hi ha versos de Verdaguer que ja formen part de... els que hem vist l'obra, evidentment els que hi han participat, doncs ja hi ha versos que queden gravats per sempre, diguéssim, a la memòria musical d'aquell qui l'ha escoltat, i això són versos de Verdaguer que ja es perpetuen també a través d'una altra fórmula com és la musical.
1: A l'obra es debaten tensions fins i tot vitals, i quin és el punt àlgid d'aquestes tensions a l'obra?
3: Bé, sobretot a la vida d'un artista hi ha molts moments complicats en els quals s'han de prendre decisions, i evidentment aquestes decisions afecten a qualsevol persona, però si és un artista tens la peculiaritat que en deixes petjada, no? És a dir, la teva obra es veu evidentment afectada per aquest tipus de decisions, i en aquest cas allà ens hi trobem precisament la petjada de certes decisions que Verdaguer va tenir en la joventut, i com el Verdaguer ja madur qüestiona en certa manera aquells camins que de jove va prendre i va decidir. Look.

0: I la primera entrevista que van fer la van fer a l'any 2016, quan van començar el programa, al setembre. Vam anar fins a Roses, al Festivalet, i vam poder entrevistar a Joan Rovira.
1: Doncs estem aquí a Roses amb Joan Rovira, artista revelació dels Premis Santa Roc 2016 per votació popular.
2: Hola, què tal?
1: Com vas començar en el món de la música, Joan?
2: Bueno, des de sempre que m'he dedicat a la música. La veritat que vaig ser músic perquè no hi havia res més que m'agradés tant. La veritat, va ser una cosa... Pues bueno, des de petit jo tocava la guitarra, després vaig a començar amb el saxo cap a l'adolescència, als 15 anys, així, vaig fer el superior de saxo. I després, entre tots els estils que havia tocat, pues vaig decidir-me a fer les meves pròpies cançons i cantar i recuperar la guitarra, que potser tenia una mica més de banda, amb el saxo pues, m'hi havia dedicat més. I aquí va començar pues, tot aquest nou projecte de cançons pròpies.
1: Això anava a preguntar, que tu ets músic de conservatori i el teu instrument és el saxo. Com va ser que vas passar la guitarra?
2: Bueno, ja et dic, han sigut dos instruments que una mica he portat paral·lelament, no? Tu dius que sí, que sóc músic de conservatori, però considero que un músic s'ha format tant com acadèmicament com al carrer, no? I és una cosa que he intentat combinar.
1: A partir de quin moment vas dir, sóc músic, sóc cantant?
2: Pues bueno, no ho sé, trobo que és algo progressiu, però sí que recordo el primer dia que em van pagar per tocar. Tenia 17 anys, era una xaranga que tocàvem fent cerca de vila pels pobles, i recordo que no m'ho podia creure, perquè vam anar a tocar per Fallers de València i em feia tanta il·lusió que hagués anat sense cobrar. Però bueno, em pagaven i aquí vaig entendre que això podria, podria viure de la música, no?
1: Molt bé. Què ha marcat per tu el Premi Santa Roc?
2: Bueno, ha sigut una sorpresa i jo estic superagraït també, perquè una mica demostra que estem fent les coses bé, quins ha votat és el públic, que en definitiva és qui té l'última paraula i el que diu el que li agrada i que no, i crec que és un premi que fa molta il·lusió, però més que pel premi, perquè ha sigut la pròpia gent, no? La gent que em segueix, doncs que ha fet possible que me'l poguessin donar.
1: La cançó que vas fer, Lo meu riu, què significa per tu? Està clar que és més que una cançó, no?
2: És una cançó que jo tenia pendent fer des de feia molt de temps, no? Jo m'estimo molt, sóc un romàntic de les Terres de l'Ebre, sóc de Camarres, un poble molt petit d'allà, i tenia pendent fer una cançó doncs, per la meva gent, per la meva terra, la nostra forma de parlar, de ser, i vaig agafar com el riu, com a motiu per aquesta cançó, no? És una cançó que defensa el riu, que perquè és una cosa que la gent d'allà ens estimem moltíssim, no? I bueno, jo crec que ha sortit també en un moment que la gent, amb tot això el pla hidrològic, crec que aquesta cançó li va servir d'alguna manera com a banda sonora per anar amb més força cap a totes les manifestacions que han hagut, no?, fins al moment. I la veritat que és un luxe i un privilegi que la gent...

0: I una de les entrevistes que guardem en el record en tota l'enyorança és a Ricky, del grup Hora de Juglar. Molt bona, Ricky.
1: Hola, bones.
2: Bones, què tal?
1: Bona tarda.
2: Com va per Barraques? Ja sou a Barraques, ja, no?
1: Doncs estem a punt d'anar cap allà, ja preparats per aquesta nit.
2: Bé, avui estem parlant amb en Ricky, que és un guitarrista i vocalista, no, també? Saps, veus, eh?
1: Percussionista.
2: D'Hora de Juglar, que avui aquesta nit, d'aquí una estoneta, d'aquí unes hores, actuaran a l'Embarràquet. Sou el grup que obrirà avui l'Embarràquet d'aquest any, eh?
1: Doncs em sembla que toca primer el grup de roba estesa, diria, a les 11. Nosaltres toquem segons.
2: Bé, sou un dels dos grups que obriu l'Embarràquet. Preteneu avui que la gent balli el vostre ritme com preteneu que ballin també en el cadent rock?
1: Home, doncs la veritat és que sí, sempre estem a l'expectativa, no? I a l'espera de que la gent balli i s'ho passi d'allò més bé, i clar que sí, si ballen com es va fer l'anterior dia 20 pel Canet Rock, doncs més que bé i tot.
2: Perquè corre un vídeo pel Facebook i en algun altre canal que, doni-do, la gent que vau
0: concentrant
2: allà a Barcelona perquè balléssin, eh?
1: La veritat és que va ser un èxit i tota la gent allà ho donava tot, mentre les dues ballarines feien la coreografia del Tot és poc, que, bueno, sempre és un gran plaer veure aquestes col·laboracions, i la gent entregadíssima i seguint la coreografia. Sí, es poden veure els vídeos a les xarxes socials.
0: Sí. Esteu posant de moda el swing una altra vegada, no?
1: Bueno, sí, no sé si volguer o sense volguer, però és una cosa que a nosaltres ens agrada i que hem apostat cap aquí, i que és un dels ritmes que ens està caracteritzant bastant, i sí. Doncs sí, apostem una mica per això i mira, el tornem a revifar.
0: Però la veritat és que estan posant escoles de swing i a les escoles de ball estan donant swing una altra vegada. De fet, sí que és veritat, ho esteu posant de moda, eh?
1: Sí, ens arriba que cada cop hi ha més gent que està interessada pel swing, hi ha molts de balladors, les escoles estan fent molt de swing i, bueno, nosaltres contents també perquè els agrada venir també als concerts i ballar, i això és genial.
2: I explica'ns una mica avui a l'Embarràquet que podrem trobar d'Hora de Juglar.
1: Doncs avui, bueno, el que podreu trobar serà un espectacle en tota regla, divertit, molt ballable i molt festiu, i bueno, creiem que quadra molt en unes barraques, com és aquí també la festa de Santa Creu aquí a Figueres, i res, animem a tot el públic que vingui a donar-ho tot, i segur que no s'emporten una decepció i ho disfrutaran molt, així que els invitem a tothom a que vingui i a disfrutar.
2: El repertori serà del darrer disc, del present, o també podran trobar alguna cançó de l'anterior?
1: El repertori recull quasi totes les cançons d'aquest segon disc, del present, i també conservem cançons de l'anterior disc i cosetes que només passen en directe i que ja les reservem com a sorpresa perquè la gent que vingui s'ho trobi allà. I
0: porteu aquestes dues ballarines que vau portar aquí a Barcelona?
1: Avui...
0: On es pot dir?
1: Avui no hi seran aquestes dues ballarines. Avui no hi seran. La veritat és que sempre que podem intentem portar les ballarines, si no són elles, alguna altra parella, però aquesta vegada avui no. Avui no hi seran.
2: A la comarca veig que aquest estiu també hi tornareu, eh? Per això... Hem vist?
1: Sí, també tornarem. A l'estiu tornem per Castelló d'Empúries.
0: Sí.
1: Estarem allà a l'agost. I llavors aquí a l'Empordà, ara així de memòria, no recordo més.
2: Però doni-te la gira que teniu, que hem vist moltes poblacions, entre les quals hem vist que també actuàveu aquest estiu a Castelló d'Empúries.
0: A la vila condal de Castelló d'Empúries.
2: Però nosaltres ara ja tenim ganes d'anar cap a l'Embarràquet.
1: Perfecte, doncs allà us esperem i ens veiem allà.
0: Ens estem calçant les sabates de claquer allà.
1: Ja.
0: per fer una mica de coreografia. Què tal? Bé,
1: molt bé.
2: Merci, Richie. Ens veiem d'aquí un estonet allà a l'embarràquet.
0: Vale.
1: Doncs res, gràcies a vosaltres.
0: I de moment escoltarem un dels vostres temes aquí al Musicat.
2: Gràcies.
0: Per fer una mica de boca.
2: Gràcies, ens veiem. Fins ara.
0: Fins ara, Richie. Fins ara.

0: ja per anar acabant, ens agradaria posar moltes i moltes més, però no podríem acabar. Acabarem aquestes entrevistes rescatades del record de Musitcat, en aquest últim Musitcat amb Agnès Algueró. Avui ens trobem al Musitcat amb l'Agnès Algueró. Estem presentant el seu últim disc que es titula Bosc Endins. Molt bona tarda, Agnès. Tu tens un tema que es titula Temps, però tu, tot i que ets jove, ja fa temps que estàs en el món de la música. Has passat per formacions ja, oi?
1: Hola, sí, doncs jo al principi de tot, els meus primers anys dins la música, diem, van estar relacionats amb la música tradicional. Acompanyava a un home que recopilava cançons tradicionals catalanes i jo l'acompanyava amb la flauta travessera. També he passat per formacions de ministrers i fins que als 18 anys vaig decidir fer el meu propi projecte, fer les meves cançons, i fins a arribar aquí. Llavors, tota aquesta trajectòria, diem, està també expressada en l'estil musical que es veu en el disc, que seria un pop intimista, però que té bastant d'arrel tradicional i folk, i llavors per això jo dic que és un pop rural, perquè al final és pop, però barrejat amb aquesta música tradicional, que per mi la relaciono molt amb el paisatge que m'envolta, que ha sigut la natura, un poble de molt pocs habitants, aquest disc és una barreja de tot això, del lloc on visc i de tota aquesta trajectòria que us comentava.
0: Agnès, penses que quan no hi ha rellotges el temps es para?
1: No és que pensi que quan hi ha rellotges el temps es para, perquè òbviament el temps no para encara que els rellotges els puguis parar, però sí que a la cançó Temps el que vull dir és que crec que hem de deixar de voler ser productius sempre i sentir-nos bé encara que ens avorrim o que no estiguem fent res aparentment productiu. I també la cançó Temps crida a les bones amistats quan les coses van mal dades, i per tant és un elogi als amics, a les bones amistats, i també perdre el temps entre cometes, a parar-nos, a mirar el paisatge i sobretot estar molt atents amb la gent que ens envolta i que ens estimem.
0: Escoltem aquest tema al Musicat avui, Temps, de l'Agnès Algueró.

0: Aquest ha sigut el nostre comiat de MusicCat. No vull que sigui un dia trist, vull que sigui una festa. Tota la vida són etapes i després d'una dècada sense parar ha arribat el moment de fer una pausa. Necessito agafar la maleta, fer unes llargues vacances, viatjar i carregar l'energia amb noves aventures.
1: Hola, bon dia. Us parla el Jordi Sugranyes. Edició número 200 dels concerts desconfinats. Bé, avui no emetrem cap concert desconfinat, sinó que saludaré el Joan Toni Blanco i el felicitaré pels 10 anys en antena del programa Musicat a Ràdio Vilafant. Joan Antoni, quan tornis a arrencar el Musicat, avisa'm que tornarem amb els concerts desconfinats. Molta sort en la nova etapa i fins aviat.
0: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada i a ben segur que tornarem. Gràcies. I així, gairebé sense adonar-nos, hem arribat al final del camí. Avui s'acaben 10 anys d'històries de música, de riures i de ràdio en estat pur, a MusicCat. El primer i més important és l'agraïment a tots vosaltres, a l'audiència. Gràcies per obrir-me les portes de casa vostra, dels vostres cotxes, dels vostres llocs de treball. Gràcies per cada trucada, cada missatge i per fer que aquest programa hagi tingut sentit durant una dècada sencera. Sense vosaltres, aquest micròfon només seria un tros de metall fred. Vosaltres li heu donat vida. També vull donar les gràcies de tot cor a tots els col·laboradors i també a Jordi Sugranyes per la seva gran col·laboració amb el seu concert desconfinat. També des d'aquí vull agrair al company que va estar amb nosaltres un temps, Gerard Boris. Gràcies per fer-me la vida fàcil darrere dels controls i per remar sempre a favor. En guardo a la motxilla milers de records inolvidables, però sobretot em quedo amb l'afecte que m'heu transmès. Ara em toca a mi fer les maletes a la vida real, viatjar, descansar i veure el món des d'una altra perspectiva. No us diré un adéu definitiu, sinó un fins aviat. La ràdio sempre es queda al cor. Moltes gràcies per aquests 10 anys meravellosos de MusicCat. Feliç vida a tots i fins la propera. I ja sabeu que no puc marxar sense dir allò que deia Nietzsche, que la vida sense música seria un error. Gràcies, fins sempre.

0: Macaco i la seva República de la Tramuntana.
1: És perquè no bufa mai un sospir disminuït.
0: Això ha estat una altra edició de Music Cat amb Joan Antoni Blanco. I del...

bona nit des de Ràdio Vilafant. Esteu entrant dins el cau de l'àvia.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Ai. Bueno, tornem a ser dilluns, un dia fantàstic de la setmana. Tothom espera que vingui el dilluns. Oh, que maco que és el dilluns. Tots tenim ganes de deixar anar que el dilluns és una santíssima me. Però ningú ho diu, només que en petit comitè. Vaja, que garrina de dia. Bueno, és igual, què hi farem? La setmana té que començar per algun cantó i li ha tocat a la lluna. Ai, senyor. Bueno, avui tenim l'Anabel, cosa que ja feia temps que estàvem aquí endalits amb la seva excursió de vacances i després la seva intromissió dintre de la pau i la tranquil·litat del Principat d'Astúries, que va anar-hi per una setmana i, escolta, sembla que hagi estat 3 mesos. Hola, Anabel, benvinguda a casa.
2: Bona nit.
1: Bona nit.

0: en un país on l'analfabetisme de la lectura sembla ser que predomina, cosa a la qual és d'agrair gràcies, però és que ens agrada llegir. I després pues tenim un convidat de luxe, és amic de la Neus i ha tingut a bé doncs, vindre'ns a concedir un rato de la seva estona i del seu temps. Es diu Joan Cienfuegos, és neuròleg especialitzat en ictus en l'Hospital Trueta de Girona. Hola, què tal?
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Esteu bé, vos?
1: Sí.
0: Esteu a gust aquí, tranquil?
1: Tranquil, a gust.
0: Bueno, supongo que no te harán aquello demasiado... Porque es un momento en que atabalan,
1: ¿sabes? Esperen que no.
0: No, perdón, pero no hablo el castellano, bueno, el castellano sí lo hablo, ¿no? Pero ¿qué quieres que te diga? Es una cosa que yo bien. Tú te dedicas a la neurología especializada en ictus.
1: Así es.
0: ¿Y conoces a la Neus de qué? Porque claro, si uno piensa con de Déu, tú, oye, ¿de qué conoces a la Neus?
1: Pues nos conocimos ya fa, ¿qué? 5 anys.
2: Por ahí.
1: Sí, més o menys, sí, a la feina. Jo treballo, efectivament, al Trueta, on soc neuròleg especialitzat en ictus. Vaig començar, crec que el 2021, i quasi a l'arribar ens van conèixer, no? Sí, perquè jo ara no ho faig, però abans, bueno, hi ha un hospital de rehabilitació que es diu Mutuan, que està al costat del Trueta, i de vegades pues, anava als comitès de, bueno, els que feien valoracions dels pacients des del punt de vista de la logopèdia, de, bueno, una cosa multidisciplinar. Jo era el neuròleg d'aquest comitè i bueno, així ens van conèixer.
0: Diuen que no hi ha crit més fort que el crit del silenci. És una cosa que diuen, eh? Què creus, una pregunta així més o menys professional, tu què creus que amaguen els silencis, els crits que s'amaguen a darrere d'un silenci, des del teu punt de vista?
1: Uf, moltes coses. Suposo que alguna cosa que ocultar, algo que uno no quiere decir, o un silencio puede ser realmente también algo desgarrador, ¿no? Como muestra pues precisamente ahora que decías esto me ha venido a la cabeza el cuadro de Munch, que llevaba años queriendo visitarlo y este año por primera vez pude ir a Oslo de vacaciones y lo vi, y la verdad es que esa persona gritando en
0: silencio, el grito, sí, es un cuadro cojonudo.
1: Sí, pues un silencio, bueno, pues puede ser algo que una persona que simplemente no quiere nada, no quiere, tiene algo que ocultar o algo desgarrador interno. Desde luego, es verdad, puede ser que no llama nada más desgarrador que un grito en silencio, que un silencio. Eso silencios pueden ser incómodos.
0: Ellas te van a hacer preguntas.
2: Una pregunta molt filosòfica, ¿no? Ja, jo també he al·lucinat una mica, ¿eh?
1: He tratado de responderla como buenamente.
2: No, lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Yo he alucinado con la pregunta.
0: Hay que hacer una pregunta así un poco relacionada.
2: Ya.
1: Normalmente las preguntas a la consulta son más fáciles.
2: No, segur. Segur.
3: Ja has passat el filtre d'en Jules.
2: Ja està.
0: Jo, sí, uita, pobre de mi. No, te pienses que yo... Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa para que yo... Y ahora ya hemos trencat el gel.
2: No? Vas a dir rompido, ¿eh?
0: Estava a dir rompido, sí. Sí, ara que ja hem trencat el gel, posar una peça de música, perquè així tot arriba un relax, i així vosaltres us poseu una mica en ordre, preguntes i totes aquestes coses, i jo seré el que interrompiré per posar música més que res, saps?
2: Ok.
0: Saps? Sí, perquè és que si no, ja saps, em vaig a fer preguntes a aquell, dius, hosti, quina pregunta, no? Llavors, posarem una cançó a tu i escolta, que escolti la gent.

0: Bueno, què passa?
1: Reiem perquè ens hem fet una foto i després poses un filtre i no sembla amb nosaltres.
0: Com que no sembla amb vosaltres?
1: No, jo no tinc aquesta cara. Espera, aviam.
2: Yo creo que es algo más guapo en la foto de lo que se ve.
1: Home, és que clar, jo les arrugues.
0: Home, és una foto.
1: Ja veus.
2: M'agrada aquesta foto.
1: Jo pitjor, jo no m'agrada. Aparte sales más morena y todo.
2: Claro, no, yo creo que soy blanco, no sé si millor así.
1: Sí, ha pres el sol, sí. Bueno, però tots sortim bronzats.
0: Això m'ho fan els filtres, no?
2: Claro, voy a poner un filtro a mi vida.
0: Ponga un filtro en su vida.
2: Así
0: que yo... Tú, ¿qué me...
1: Uy, para mí...
3: Ara m'he desconcentrat.
1: Hem parlat una mica de les causes, això, que no s'ha de fumar, que s'ha de tenir una bona alimentació, però no has dit res a l'estrès.
2: Bueno, l'estrès és molt important també, des de luego, que tenir una vida en paz i equilibrada. O sea, l'estrès al final influye obviamente en la salud cardiovascular y en las enfermedades en general. Desde luego, el estrés también es un factor riesgo que hay que tener en cuenta. O sea, que hay que tratar de tomarse las cosas con calma. No con demasiada tampoco, pero con calma.
3: A part que l'estrès va associat a una mala alimentació. Vull dir que al final
2: sí,
3: tot va...
2: Sí, sí, todo ligado.
1: I és que he fet una mica d'investigació... m'agrada molt la pintura també i he vist un cas bastant famós del 1920, anem molt endarrere, que és el pintor Joaquín Sorolla, que li va donar un ictus i a partir de llavors ja no va poder pintar més.
2: Ah, no sabia que Sorolla li havia donat un ictus. Mira, pues que sí. M'encanta su pintura, pues no sabia que li havia donat un ictus.
1: Doncs sí, per això volia parlar d'això, no? De que venia de fer una sèrie de quadres de gran format, era un encàrrec que li van fer de l'Hispanic Society de Nova York i va viatjar per tota Espanya i l'home doncs va estar 4 anys viatjant i després, clar, pintant a casa seva tots els quadres. Li va donar un ictus pintant un d'aquests. Clar, aquí veiem el 1920 l'estrès que també existia, sí, no és un invent d'ara.
2: No, home, també l'estil de vida d'abans era pitjor que el d'ara. Bueno, no sé tampoco la causa de... No lo sabía y los cuadros... ¿Hay algún cuadro posterior a l'ictus?
1: No, justament li va donar pintant i des de llavors ja no va poder acabar el quadre que estava fent.
2: No, claro, sí.
1: I 3 anys més tard va morir. Llavors, als 60 anys, sí que tampoc és...
2: Era gaire...
1: Sí. Llavors, clar, el 1920, ara el 2026, per sort, tenim el codi ictus, tenim... altres mitjans i en Sorolla podria haver continuat pintant, potser, no?
0: Però ara, siguem pràctics, el quadre inacabat té que tindre un valor,
2: eh? Bueno, estava jo pensant.
0: Sí.
1: No ho sé, però ara té diversos museus en Sorolla, però hi ha el de la Casa Museu de Madrid, que està en obres, i quan l'obrin el vull anar a veure. Ja us diré, a veure si hi ha aquest quadre, perquè era allà que li va donar l'ictus a Madrid.
0: Doncs ja ho està
3: allà, no?
0: Castell Gala Dalí també hi ha un quadre que en Dalí estava fent.
3: Ah, és veritat, que vam anar a veure.
0: Sí, també hi ha allà, que jo no sé si, però bueno, està allà posat, eh? Oi, mare de Déu, senyor, tio, aquestes coses, no es pot tocar res.
2: Mira, que yo el ictus era una enfermedad que asociaba a figuras políticas, porque sé que Stalin, Lenin fallecieron de ictus, Margaret Thatcher también, o sea, pero no conocía.
1: Bueno, si no me fallan las mevas fonts.
2: No, creo que te robaré la referencia para alguna charla o una cosa así.
0: Lo que es curioso, lo que es curioso es que això va pos que esteu escoltant. L'ictus no té una edat per presentar-se. Pot ser molt jove i tindre un ictus.
2: Sí. Hay ictus juveniles con causes específiques que no necessàriament van ligades a mal control o a descontroles de la salut, ¿eh? Es verdad que sí que hay muchos ictus en gente joven que se asocian a tóxicos, a drogas, básicamente. Pero bueno, ¿no? También hay entidades que son congénitas, trastornos de la sangre, trastornos del corazón, y se pueden dar casos de ictus. De hecho, las causas de ictus, por ejemplo, en deportistas, muchas veces están asociadas a problemas de corazón. Si es lo que se llama ictus juvenil, para agrado de mucha gente, menos de 60 años, menos de 55, menos de 60 ya se considera todavía ictus juvenil, menos de 55 en realidad. Pero bueno, esto va ampliándose, a ver si dentro de unos cuantos años llegamos a que se considere juvenil en menos de 70. Quiere decir que la esperanza de vida habrá aumentado mucho.
0: Bueno, yo ya sí que no linda, ¿eh? Pero que me quiten lo bailado,
3: ¿eh? Home, i tant, mare meva.
0: Bueno, doncs què? Què us sembla?
3: Jo penso que ha sigut una entrevista molt xula.
1: Sí, jo us vull recomanar un llibre.
3: Ah, sí, és veritat.
0: Ah, recomana.
3: És veritat.
1: Sí.
3: I, espera, jo en tinc dos més, sí.
1: Tu dos més. Començo jo?
3: Sí.
1: Vinga, va. Jo recomano Marxarons, de Cristina Massanés, narrar la història del seu pare, després de patir un ictus, però no és només relat de la malaltia, sinó que ho relaciona amb la seva passió per l'alpinisme. D'acord? I em va agradar molt, perquè a més va venir l'autora al Club de Terrades, al Club de Lectura de Terrades, i ens va explicar tot el procés creatiu. És un llibre curtet i molt ben escrit.
0: Neus?
3: Jo, mira, és que vaig pensar quins llibres, i me'n recordo que la meva àvia paterna me'l va regalar quan jo estudiava logopèdia, que tenia clar que no faria neuro la vida, eh?
2: Tampoc volia fer neuro quan estava a la facultat.
3: Ja, és curiós, això, eh? Estudies una cosa i, sí, sí. I dius, a quina me dedicaré, i la vida t'acaba portant.
2: La vida t'acaba sí. Llevant dos sitios, sí, sí.
3: Un és l'alta sensibilitat, de la Isabel Palomeque, que és una infermera que va tenir un ictus, i explica, doncs, tot el seu procés, des del moment en què té l'ictus, que és en un sopar amb uns amics. És que me'n recordo, jo no l'he tornat a llegir mai més, però em va impactar aquest llibre. I després aquest llibre me'l van recomanar mentre jo escrivia El cor de les meves tetes, perquè m'inspirés, perquè també és un ictus, és una dona que va tenir un ictus, i com aquest procés de jo escric un llibre i el publico, no? L'únic, el vaig llegir, o sigui, anava llegint a trossos, i és una dona que té una afàsia, i com després de molta ajuda amb la logopeda, no? Doncs, que és el No sabes lo que me cuesta escribir esto.
0: Jo també vull recomanar un llibre.
3: Va, cuenta, va.
0: Jo vull recomanar el de Cameron.
2: Un catxo, si recordo mal.
0: Eh? El de Cameron.
2: Sí, sí, no l'he llegit, eh? No
0: l'he llegit, sí, sí,
2: seguiré la recomanació.
0: És un totxo de llibre, és enorme, no? Però és divertidíssim. Fa pensar molt, o sigui, t'obliga a veure imatges tot el rato, és un llibre molt visual, i tot que només és escrit, eh? Vull dir, història, història, història, història. Ja està, ja he recomanat un llibre.
3: Molt bé.
2: Jo no sabia que ja recomanes, però ja...
3: No, tampoc hay dos.
2: También, sin problema, La verdad es que si puedo recomendar, creo que recomendaría dos. Hay uno que me gustó mucho, yo no suelo leer, ni leo mucho sobre historias sobre medicina, ni veo series, no sé por qué, bueno, supongo que pasa cuando pasas muchas horas en el hospital, pero sí que leí un libro de un amigo, de un gran neurólogo que se llama Sergio Calleja, es jefe de la unidad de ictus del Trueta, y se llama, del Trueta, Jesús, del Hospital Central de Asturias, que yo soy de Oviedo, y se llama La Guerra, a ver, espera que lo tenía por aquí, creo que se llama La Última Guerra del Rey de Israel, a ver. Efectivamente, La Última Guerra del Rey de Israel, de Sergio Calleja Puerta. Además lo edita una editorial asturiana que edita pocos libros, que se llama KRK, y gira alrededor de Ariel Sharon, el político israelí. Él murió, bueno, tuvo un ictus, ¿vale? Acabó falleciendo. Explica toda la enfermedad alrededor de ese caso. Es muy, muy interesante. Y luego también me leí un cómic hace años que me recomendó él, Sergio, que se llama Arrugas, de Paco Roca. No es de ictus, es sobre la demencia. Bueno, describe las distintas etapas, cambios que sufren los pacientes con demencia. Hay también una película del cómic, y está francamente bien, de Paco Roca, así que sí. Yo, si alguien tiene interés, pues, pues estos dos libros creo que son recomendables.
0: Pues,
2: pero el de Cameron también está muy bien,
0: ¿eh? No, el de Cameron,
2: Decameron està millor, seguro.
0: El Decameron el vaig llegir fa com 40 anys. Sí, però és un bon llibre, és enorme, és com la Bíblia, no? Però el Decameron és l'antibíblia, per dir-ho d'alguna manera. És un llibre guarro, marranot. No, però és, no és explícit, saps? És molt allò, molt insinuant i molt de... Però bueno, hi ha escenes i seqüències molt divertides. Ja està, és per esbravar la ment, saps què vull dir? Uh-huh. La ment és bo que s'esbravi.
3: I tant.
0: Ell, per exemple, tu per esbravar la ment, què fas?
2: Pues, mira, yo hago mucho deporte, a veces que es lo que más me ayuda a relajar. De hecho, cuando no hago deporte me pongo de muy mal humor. Ya jugo al Massanet Basket Club de aquí, en el equipo de baloncesto, y CrossFit. Y luego leer novelas, ¿sabes qué? Y el cine. El cine, pues, me gusta muchísimo. Trato de ver todas las películas que puedo, soy un...
0: Una pregunta,
2: friki del cine.
0: Una pregunta, això del cine, perquè hi ha pel·lícules que et fan pensar i hi ha pel·lícules que no et fan pensar. Uh-huh. Quin tipus de cine prefereixes?
2: Depende. Me gustan mucho las que te hacen pensar, creo, como a todos, las que te cambian un poco, ¿no? Pero mira, cuando voy en el avión, que hace poco tuve un viaje con mi hermano largo, fuimos a Canadá, siempre me pongo las películas que no te hacen pensar, y las películas basura, las peores, las que dices, no iría al cine ni pagaría por ver eso, esas son las que veo en el avión. Pero en general, las que te hacen pensar. Pero bueno, tampoco, lo importante es que te entretenga, ¿no? Como la literatura.
0: Sí, sí, las películas, cuidado, he visto de aquestes que te obliguen a pensar. Uh-huh. El que passa que jo sobrepenso molt, llavors, saps? I llavors m'agraden veure les pel·lícules aquestes estúpides, saps? Hosti, la pel·lícula més estúpida, tu, però quin fart de riure, no? És incomprensible, però està, bueno, ja està, ja ho he dit tot. Sí. Escolta'm, tu, què anava a dir jo? Heu de marxar perquè ja és, uh-huh, ja és una hora bastant imprudent per marxar d'aquí a Girona. Escolta'm, Juan, moltes gràcies per la teva predisposició a vindre a aquest programa al Cau de l'Àvia. Ja sabem que ets una persona que estàs molt ocupada, això t'ho hem d'agrair. Gràcies a Neus per vindre i portar aquest convidat. Gràcies, Anabel, per vindre i estar amb la Neus i en Joan.
1: Encantada.
3: I gràcies a tu, Jules.
0: Jo, perquè...
3: Home, per cedir-nos aquest espai tan xulo.
0: Jo estic aquí a la peixera. Joan, t'has passat bé? O...
2: Sí, m'he divertit molt. Moltes gràcies per l'invitació. He estat encantat. Sí, m'ha agradat molt l'experiència.
0: Bueno, sí. Ja saps, on t'has casa teva, això un dia vols vindre.
2: El millor del dia.
3: Sí, ja l'hem convidat, tornarà a venir.
0: Ah, bueno, vale, però llavors ja porta't algú més après, tu, eh?
3: Bueno, avui ha sigut així, pim-pam, ja ho anirem fent millor.
0: Vale, això deixa't el Correcaminos amb un cantó.
3: No, el Correcaminos no l'he portat amb mi.
0: I centra allò...
3: Correcaminos està, no sé on està.
0: Ben fet. Deixa-la allà corregant-se en aquell camí.
3: No hi és.
0: I ja està. Bueno, doncs, escolta, gràcies a tots tres per la vostra presència al Cau de l'Àvia. I quedem emplaçats, pues, per un altre dia. En Joan, si vol vindre, tens les portes obertes. La Neus ja sap que ella ve quan pot i quan vol. I,
3: sí, el 5 d'octubre torno a venir.
0: I l'Anabel, pues, cada dilluns la tenim aquí, faci bé no nevi, i que no tingui, pues, una trobada cultural a Xixón. Xixón. Sí, però ha estat Astúries, saps? Xixón.
3: Ja en parlarem.
2: Conec Astúries una mica, Xixón,
0: sí.
2: Sí. Ho vius millor.
1: Bueno, no hi he anat.
2: Has de tornar a Astúries, però només per anar al viu.
0: Oviedo. Bueno, tinc un amic que és d'Oviedo. Bueno, tinc un amic que ell és d'Oviedo i la seva dona és d'Oviedo. I la seva dona és, ho ha sigut durant molt de temps, la directora metge d'aquí del Bernat Jaume.
2: Ah, mira.
0: Saps? I ell no, ell és pintor.
2: Inspector.
0: Dos pintors.
2: Ah, és pintor, entendeu? Inspector.
0: No, inspector. Pintor. Té la carrera d'història i història de l'art i tot això, però és pintor. Ell pinta i ella és doctora. Bueno, més o menys és així la cosa. imagino, suposo, no me'n recordo. Gràcies de nou, en tot el cor us ho dic, i us desitjo que tingueu un bon viatge de tornada a casa. Si us plau, quan arribeu, aviseu de que heu arribat.
3: Ho farem.
0: Perquè ja sabeu que si no ho feu, jo pateixo.
3: Ho farem.
0: Vale. Pues ja està.
1: D'acord.
0: Bona nit.
3: Bona nit. Bona nit.
0: Fins a la propera. Sí. Posarem una chansó, allò que en diuen, per oi, que bien, que bien, que me voy. I ja està.

una cosa us diré, però ara ja he marxat i ara estic jo sol, solet, vine a veure, sol, solet, vine a veure que tinc fred. Oh, quina cançó més maca, tu. Escolta'm, així entre nosaltres. No aneu mai al Butterfly Park de les papallones. Em podria veure amb algú que tingui por a les papallones. Perquè les papallones tenen la virtut estranya de perseguir aquella gent que tenen por de les pobres papallones. Mira que t'assusto, mira que t'assusto, mira que t'assusto. I així tot el rato. Quines coses que tenen les papallones.

cosa. També ara així parlant del butterfly aquest, el parc aquest de les papallones, és molt interessant, és molt divertit, és com entrar dintre d'una selva on pues, hi ha papallones i papallones i papallones que volen, volen i venen i se't posen a sobre i tal i qual, també persegueixen els que els hi tenen por, evidentment. Però el més catxondo és que hi ha uns ocells així de color blau amb una cresta que caminen per terra, eh? N'hi ha uns quants que semblen els municipals del parc, tu, perquè quan un t'agafa allò, diu, et vigilaré, no? Pues et comença a seguir, i et comença a seguir, i pum, pum, i te'n dones compte, i ja el tens allà, i te'n dones compte, i ja el tens allà. No és que sigui un altre, sempre és el mateix. Val? Cada un deu tindre assignat a un pobre visitador, i el persegueixen, sí, pim-pam, xino-xano, sense pressa, pim-pam, xino-xano. I escolta, tu, i dones menjar i se t'emporta el got del menjar tot, sí, perquè és clar, paga l'ofrenda. És divertit, si aneu amb gent que té certa por amb aquestes coses, us divertireu molt a costa d'ells. I ja està. Ara, pues, anem a posar una cançó, que també ha entretingut...

Hi ha coses que no es poden fer a la distància. Pues algunes ja us ho podeu imaginar, no? Per exemple, abraçar-se, no? Compartir un àpat, oi? I altres coses que alguns imaginareu però que nosaltres aquí no direm, perquè evidentment no estem aquí per parlar de coses sexuals en aquests moments, que escolta, de seguida la gent pensa malament. Per tant, tot això, aquestes coses que dius, ui, jo l'agafaria, que no es pot fer, però sempre pots estar una mica més a prop, no? Encara que sigui d'una manera presencial a través de les ones. I per això es va inventar un aparell xatxipiruli, que sí, que es diu el videotelèfon. Sí. Abans que existissin les aplicacions que hem fet servir molt a la pandèmia, com l'Skype o el Zoom, hi va haver un inventor filipí que va crear el videotelèfon. Es deia Gregorio Y. Zara i en l'any 1954 va idear un telèfon amb televisió bidireccional que va patentar com a fototelèfono amb separador de senyal en red. Sí. A més d'aquesta patent, en Zara té altres 30, entre elles un dispositiu d'energia solar, una serra amb hèlice i un motor d'avió que fa servir el wall etílic com a combustible. Qui ho anava a dir, tu? I diu, qui és aquest senyor? Oh, no, aquest senyor és un senyor filipí. A Filipines també s'inventen coses, encara que ningú s'ho cregui. Ja ho sabeu, videotelèfono, videoconferència. Oi, que cerquita te tengo i que lejos que estás. Doncs ja està, una cançó, perquè sí, una cançó. Vinga, aquesta mateixa.

ara una cosa interessant que fa molts i molts d'anys ja es deia, però que la gent, evidentment, sempre s'ho agafava a broma. I segurament avui també s'ho faran a broma. 200 milions de persones viuran per sota del nivell del mar a finals d'aquest segle si l'aigua continua pujant, segons la revista científica Nature Communications. Des de 1900 el nivell del mar ha pujat 178 mil·límetres i augmenta una mitja de 3,4 mil·límetres al any. Això deien els savis científics i coses d'aquestes fa bastants anys, que arribaria un moment en què el nivell del mar pues, pujaria uns, entre 5 i 50 metres de la costa. O sigui que ja sabeu, mainada, si teniu coses a la costa, allò, aneu pensant en comprar alguna cosa dalt de la muntanya. No és pas per alarmar, no, vull dir, tranquils, vull dir, no tingueu pas pressa, no corrigueu pas, L'aigua no pujarà pas d'un dia per l'altre i us arrossegarà cap al fons perquè sigueu menjar pels peixos. No, això no passarà pas. Notareu que l'aigua comença a pujar. Ui, guaita tu, ahir arribava aquí i avui ja m'arribo als peus. Llavors és aquí, comença't a preocupar. Mentrestant, doncs, disfruteu, que d'això es tracta, de disfrutar. I com que d'això es tracta i de disfrutar, parlem, direm que, oh, que bé, estem arribant a la fi del nostre programa d'avui. Hem tingut convidats, suposo que el programa ha estat interessant i tal, i dir-vos pues, la de sempre, estimeu a tothom que us envolta. Feu-vos i sapigueu que els estimeu, una abraçada, un petó, una manyaga, unes paraules, una cosa d'aquestes. No es tracta de que ells sàpiguen que vosaltres... no es tracta que ells us estimin, es tracta que sàpiguen que vosaltres, almenys, us estimeu. Ja sé, és molt demanar, però bueno, és el que hi ha. Normalment sempre funciona així. Apa, doncs vinga, tots contents i bona nit.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
1: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Soltes i Cat.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.